0: other girl.
1: Uh-uh.
0: And have we got

Jo diria cine, si tingués abril. Jo diria amor, si tingués els ossos. Jo diria cossos, jo diria moixos. Jo diria Klimt, jo diria Pollock. Només una cosa important.

cel sense haver estat jutjat. Els núvols com un arbre arrencat. No hi faig cap fruit ni tinc arrels, però també...

Els núvols no se m'hi ha perdut res, però com que res no he de trobar, tampoc no em cal buscar. Els núvols sense res a pensar, el meu cervell espès, no hi queda res per cavil·lar.

set de jutges, Núria Feliu i Guillermina Mota. Fan l'amor.

0: I hem arribat a les 9. Resumim les qüestions més destacades d'aquest matí de dijous. Finalment, ha estat aquesta matinada i no demà, com estava previst, que els líders dels Estats Units i de l'Iran han firmat i de manera telemàtica l'acord que atura la guerra a l'Orient Mitjà. Està firmat, confirmava, com ara sentiu, el president estatunidenc Donald Trump durant un sopar amb el seu homòleg francès Emmanuel Macron al Palau de Versalles.
1: És un document de 14 punts que suposa desbloquejar l'estret d'Hormuz i posar fi al conflicte que va començar el 28 de febrer. També inclou el compromís de l'Iran de no produir mai armes nuclears. Segons el país persa, l'entesa entra en vigor de manera immediata.
0: I avui també és notícia l'informe tècnic sobre l'ús per part del vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bastard, de tres cotxes de la institució sense rotular.
1: El document considera que la conducta és inapropiada si es tenen en compte les mancances de vehicles del Consell. En canvi, no censura els usos específics dels cotxes que fa Bastard. Per aquest motiu, PP i Vox descarten prendre mesures contra el vicepresident. Escoltam Antoni Gili, portaveu de Vox.
2: Los dos máximos responsables técnicos administrativos de la institución del Consell de Mallorca dictaminan que no ha habido un uso inadecuado de los vehículos.
1: D'altra banda, Catalina Cladera, del PSIP, assegura que la formació durà més tard davant la Fiscalia perquè s'investigui un presumpte delicte de malversació.
3: Com que avui no han volgut votar, no han volgut acceptar les nostres propostes, que eren en aquest sentit, que la comissió mandés feines, abogacia i intervenció per seguir analitzant el tema, evidentment ho farem com a partit. Nosaltres, evidentment, durem a casa Fiscalia.
0: I els petits comerços i botigues reclamen que la campanya de bons Illes Balears del govern, que avui comença, es traslladi als mesos de temporada baixa.
1: En una entrevista fa uns minuts a l'informatiu Matí, la presidenta de la patronal Pimeco, Carolina Domingo, preveu una allau de clients fins i tot que els bons s'exhaureixin, malgrat que la iniciativa es faci a mitjans del mes de juny.
4: Hem de pensar que ara estem començant la temporada i ja tenim gent i ja tenim visitants que ens venen a veure, no? Però sí que ens han traslladat als comerços que seria millor pues, que aquestes campanyes es fessin pues, cap a febrer, març...
0: I fa mitja hora que ha arribat a l'aeroport de Palma el primer vol directe procedent de Montreal. Al Canadà, l'avió acaba d'arribar, està operat per la companyia Air Canada i es tracta de la tercera ruta sense escales que connectarà Mallorca amb altres continents. Connectam amb l'aeroport de Son Sant Joan. Neus Pericàs, bon dia.
5: Bon dia. Els passatgers de Bonestar recollen ja el seu equipatge. Estem aquí esperant la seva arribada amb la colla de pagesos arrels de l'Antigó, que els faran una mostra de ball de bot des de la sortida fins a les aturades del bus. És una ruta que es farà tres cops a la setmana fins dia 24 d'octubre. Xisca Jiménez, cap de ventes d'Air Canada Espanya, ha destacat que aquest primer vol ja ha vengut ple després de la feina de promoció turística que s'ha fet.
6: Ara el primer vol ja ve ple. 255 places. I la veritat és que la resposta ha estat molt bona, tant de Canadà cap aquí com d'aquí cap a Canadà també. Estem molt contents. Bueno, Balears, per als canadencs, no és un destí desconegut, però sí que és cert que no hi havia rutes directes. Ara amb això pues, facilitarà més que els canadencs arribin a Balears.
5: Relacionat amb aquestes declaracions, també ha celebrat l'existència d'aquesta ruta no només pels canadencs, sinó també per la gent de les illes, ja que al final es tracta d'una porta nova cap al continent americà. De moment, aquesta temporada acabarà el 24 d'octubre, però si va bé, no es descarta augmentar-ne la freqüència al futur.
0: Gràcies, Neus. Són ara les 9:04. Tot d'una comença el programa al dia.
7: Més informació a ib3notícies.com.
8: Sempre i allà on sigui, amb tu, a radiopollença.net i al 107.9 de la FM.
9: Si no ho fas a casa, per què ho fas fora? Llança residus on toca.
8: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
10: Sofia, que escoltes?
11: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
10: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
11: Les veus que connecten amb el teu poble.
10: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
11: El 107.9, Ràdio Pollença.
12: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
13: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja. Llavors, estàs d'enhorabona,
14: perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
15: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
14: Ecovidrio, moviment Banderes Verdes.
16: A Iberret estem amb els que ho donen tot, amb els que ajuden els altres i lluiten per un escut que és de tots, amb els que s'ofreixen cada derrota i celebren cada victòria. Però sobretot, estem amb els que ens fan sentir part d'una cosa tan gran. Iberret, la fibra òptica i mòbil oficial de la selecció balear.
17: Som Jumbilas 360. Contacta nosaltres si tens una casa de lloguer vacacional al 615-898-705. Tenim gran demanda de clients i cercant propietats.
18: Informació, música, cinema, cuina, esports, política. Tot el que necessites ho trobaràs a Ràdio Pollença.

0: Molt bon dia a tothom, 9 i 7 minuts del dematí. Esteu escoltant Tu Fil per Randa de Ràdio Pollença. Comencem amb la nostra programació. Avui saludem en Bruno i en Jaume. Bon dia a tots dos, com
1: esteu? Bon dia.
0: Com estàs? Na Joana.
2: L'hem perduda per el camí.
0: L'hem perduda per el concert d'Alejandro Sanz, per mi. No mos ho podrà contar, com va anar, però demà, si mos ho conti demà. Avui espero que pugui descansar. Nosaltres tenim un dematí ple, de fet un dia de ràdio ple, de matí cap vespre, de continguts, però és veritat que és un dematí també un poc més tranquil a nivell de notícies, i això sí, un dematí, jo no sé vosaltres, però de molta calor. Heu vist com està la previsió? No per avui, per un proper dia.
2: Sí, mínimes, no molt mínimes, i altes, molt altes.
1: Mínimes, no molt mínimes. Vai. Molt bé. Crec que arribem a 40. M'has dit tu, Maria, avui que arribem...
0: Avui no, avui no.
1: No,
0: dilluns que ve,
1: a 40.
0: 40 graus.
1: Bé,
0: cada dia un poc més, cada dia un poc més, i dilluns 40.
2: Fa calor, però tampoc ens podem queixar, perquè ahir una amiga va enviar una foto a Sevilla, que aquests termòmetres que hi ha...
0: No que res,
2: en el carrer, 53 graus posava.
1: 53 graus, mare meva. I surt en el carrer?
2: Perquè si surt en el carrer... No els hi queda un altre.
0: Bruno me contava ahir que vas veure un concert en 40 graus a Sevilla de...
2: Sí, de Red Hot Chili Peppers, agost, 40 graus, marejat.
0: Ja t'havia de fer llanos,
2: sí,
0: per anar-hi.
2: Me'n poden queixar, però ja, pues, que encara...
0: Se pot estar pitjor.
2: Sí,
0: jo el que passa és que me desanima veure la previsió amb 40 graus d'aquí dilluns. Però bé, avui està bé, però també ho poden mirar d'una altra manera. Avui només són 32. Sí. Ja està bé, serà agradable.
2: Però el que mos toca a partir d'ara... No crec que ho vegem baixar molt.
0: Sí, serà... No, home, espero que sí, que baixi un poc, 40 graus, no, per favor, tot el mes de juny. Encara no som a juliol.
2: Però estarem per allà, això és l'estiu.
0: Xerrant d'utens, no sé si és perquè hi ha poca cosa a comentar, però nosaltres tenim ple, com vos dèiem abans. Tenim un dematí ple, és veritat que és dijous, vos m'han de dir, confessar que no anirem a Monoport de Pollença, però sí que tindrem les seccions que fem a Monoport de Pollença igualment, però bé, avui per logística mos quedem aquí en uns estudis de la ràdio que hem de dir, que nosaltres tenim aire condicionat, si passeu que l'aigua voleu venir nosaltres, també ho podeu fer. Ben, què tenim avui? No fil per randa. Qui me conta?
2: I d'avui, bé, tenim bastanta programació. També recordem als oients que si la volen consultar, xarxes socials, la penjam, i així ho teniu. I de bé, tenim a les 10 avui l'actualitat del Port de Pollença, en la regió regionària Campomà. Avui no anirem a un Port de Pollença, però
0: vendrà
2: bé,
0: ella.
2: Vendrà ella.
0: Ai, ja ho han dit. No, que es fem la foto perquè no se noti, després de mateix, oi? És igual.
2: Sí.
0: Xerrem igualment del Port de Pollença.
2: Exacte. A les 10:45 ve en Pep Guerau per parlar d'Odia Internacional de la Música, i a les 11...
0: Ve en Pep Guerau...
1: Pep Guerau telefònicament.
0: Sí, cridàvem. En Pep Guerau ve a l'Odia Internacional de la Música, en versió quintet, no, Albert Jaume?
1: En Pep Guerau, quintet. Sí, sí, molt va contar que era la versió quintet, versió sextet, no sé si ho podré dir, tant de matí, i deia, ell ve amb la versió quintet, actuarà amb Il·lusos i amb The Ripples, això serà aquest diumenge.
0: Sí, és un doble força, de exacte, la plaça major, aquest diumenge d'Odia Internacional de la Música.
2: I de set, com se diu? Aptet.
1: Sextet.
2: No, de set.
0: De set.
1: Set.
2: Set.
0: No demanis aquestes coses en directe.
1: Ja de bon dematí.
2: Bé, després encara seguirem amb aquests dubtes, amb aquestes incidències d'un nou servei de recollida porta a porta, i també parlarem sobre com han de fer comerços, negocis, ja que també hi ha molta gent que té dubtes i vendrà en Sebastià Sansó, gerent d'Emser, a resoldre-los. A les 12:05 l'actualitat, i a les 12:30 entrevistarem en Manuel Suárez sobre la conferència que es durà a terme a Pollença aquest divendres, la colònia penitenciària de Formentera, 1940-1943, a càrrec de Manuel Suárez, i la presentarà en Pere Sales. I bé, també, o cap vespre, tindrem programació. A les 5:20, avui, mos han despedit uns col·laboradors veterans,
0: sí,
2: que segur que tornaran en qualque moment,
1: sí,
2: i són un nostres fudis.
0: No? S'acaba una època.
1: Així és, així és, sí. I 5 anys, a més.
0: 5 anys mos han acompanyat fent aquesta...
1: Primer programa,
0: secció.
1: 8 d'abril de 2021.
0: 8 d'abril 2021, jo, hola. No, si m'haguessin demanat així ràpid, no hagués dit que eren tants.
1: Ho vaig mirar, i m'ho vaig mirar.
0: Moltes receptes i moltes hores de compartir amb nosaltres aquí en el micròfon, amb nosaltres, amb tots els nostres agents, amb tot Pollença, d'una manera com tots els nostres col·laboradors altruistes, i agraïm de tot cor tot el que han fet. Avui serà, com dèiem, la darrera trobada amb ells, de moment ja veurem, però és cert que necessiten unes vacances, tenen altres projectes i bé, ho entenen perfectament, necessiten un respir. Jo em farà pena. Sí,
2: han fet un arxiu de receptes llarga, 5 anys, cada setmana es dona per si no sabeu què cuinar, Ràdio Pollença tenim de tot.
0: Que també passa que, clar, després de 5 anys jo crec que ja els deu costar trobar idees diferents.
2: No te creguis, sempre venen coses noves.
0: Sí,
2: però si no tenen altres projectes, falta de temps i al final s'ha de prioritzar altres coses, però ja ho van dir que segur que qualque dia tornaran quan tinguin més temps, això segur. Sí.
0: El que vol dir que tenim una vacant de secció de cuina, ràdio sense secció de cuina no és una ràdio, per tant, si qualcú li agrada molt cuinar i vol venir a donar receptes, que vol dir, que estarem encantats. Vinga, això és a les 5 i 20, darrer programa amb un foodie. I a les 6?
1: I a les 6 vendrà en Andreu Aguiló, que és el director museu de Pollença, en Joel Bellviure, que és arqueòleg, i en Sebastià Pons, que és president del Rotary Club, per parlar-nos d'aquest diumenge, que tenim ple i farcit, amb aquesta inauguració de les posició de recerca de Bocoris 4.000 anys d'arqueologia, que serà a les 12, i després hi haurà el mateix diumenge la conferència a càrrec d'en Joel, Arqueologia Bocoris 9, secret descobert. Vendran avui de cada vespre per parlar-nos un poc de tant d'exposició com de conferència.
0: Hi ha qualsevol cosa més a les 7?
2: Sí, torna en Rebessó avui.
0: Un altre peix.
2: Sí, torna, el torna a tenir per aquí, i avui farà un ràdio Rebessó, entrevistarà, parlarà amb un Pollens i Port que va pujar, ara no sé si era divisió o no, no sé quina
0: divisió, no, sí.
2: Divisió o no, i parlarà amb, supos que, membres de l'equip.
0: Ara ho entenc, sí, perquè aquí només més futboler que ell no hi ha ningú, perquè ja va venir ahir a compte amb lo d'Islàndia i diu, un altre vol tornar, no, és que vol xerrar, vol donar l'enhorabona i xerrar i entrevistar en un masculí de Pollens i Port Futbol Club, que tenen una bona festa aquest dissabte, després vos ho contam.
2: I doncs serà un dia ple, avui.
0: Aquesta és la nostra programació, començam. Avui comencen els bons Illes Balears en els comerços locals. Per cada 20 euros de compra en pagareu 10. És un estalvi que pot arribar al 50%, això sí, un màxim de 100 euros per persona.
2: Molts de comerços d'Empren Pollença estan adherits en aquesta campanya per aplicar o descomptes o de sol·licitar UDNI o NIE per a compres d'entre 20 i 40 euros se vos aplicarà el descompte del 10%, per a compres de 40 a 60 un 20 i de partir a 60 un 30%. Els comerços adherits són Aures Perfums, Bon d'Aventura, Confort Xaloc, Ferreteria Torrendell, Farmatural, Teixit Vicenç, Ideas, La Granota, La Tenda Tras, Safari Kids, Ui Viu, Cooperativa Pallesa, Aina Kids, Aura, Canafelanitxera, Marc Moda, Mestral Boutique, Nilai, Jovera Llar i Decoració, Centre Òptica Bellavista, Taller Pedro i Xisco i Eucerral Gourmet. Crec que no m'han deixat cap, en són un parell, però bé, la campanya està activa des d'avui, de 8 de juny fins al 31 de juliol. Trobareu més informació a bonsillesbalears.com.
0: I un dia més, vos hem de recordar que aquesta setmana ha començat el nou servei de recollida selectiva no porta a porta dins Pollença. Per garantir-ne el bon funcionament és important que els residus se dipositin correctament davant el portal de l'habitatge i seguint un calendari de recollida establert, a més, utilitzant els poals que han facilitat per al servei.
1: Sí, vos recordem que hi ha un poal marró, que és el de 20 litres. Aquest poal s'utilitza per depositar la fracció d'orgànica o de rebuig, segons el dia de recollida indicat al calendari de la vostra zona. I què és el rebuig? La fracció de rebuig, idò, inclou aquests residus que no es poden reciclar ni separar en cap dels altres fraccions. Alguns exemples en són com a bolquers i compreses, llosques de cigarret, pols d'escombrar o d'aspiradora, ceràmica o porcellana trencada, esponges, fregar i espais i altres residus no reciclades. Després, per una altra banda, tenim el poal blanc, que és el gros, el de 40 litres. Aquest poal s'utilitza per les fraccions d'envasos lleugers com paper, cartó, vidre, segons el dia de la recollida establert al calendari.
0: I d'això és per porta a porta, a l'interior, en un nucli del centre de Pollença. Si encara no teniu el vostre kit d'UPOALS, podeu anar a recollir-los a les oficines d'EMSER, a l'Ajuntament. I per altra banda hem de recordar també que per Veïnats de Sant Vicenç també hi ha novetats. Aquesta setmana s'estan instal·lant els nous contenidors de càrrega lateral, en aquest cas recordem que el de la fracció orgànica s'obre gràcies a un clauer que activa l'obertura d'aquests contenidors. Per això, si no teniu els vostres poals, el vostre kit i aquest clauer, també el podeu anar a recollir a les oficines d'EMSER. Canviant de qüestió, avui hi ha mercat nocturn a l'aeroport de Pollença.
2: Recordem que aquest mercat nocturn es durà a terme els mesos de juny, juliol i agost i n'hi ha cada dimarts, dijous i divendres de 7 a 12 en un passeig d'Anglada que amenaça a l'aeroport de Pollença.
0: Planes culturals, aquest cap de setmana arriba el Dia Internacional de la Música, que mos ha d'omplir places i carrers, sobretot diumenge, però també dissabte hora baixa.
1: Sí, començant dissabte per més petits, amb música meca a la plaça Vea, a partir de les 7, hi haurà hora baixa, també al Jardí de Joan Marc, i serà a benefici de Prodis, i després al Port de Pollença, a la plaça Miquel Callon, que hi haurà una ballada popular amb Dalí Saba, Xeremies de la Font, entre d'altres. Diumenge 21, a partir de les 11 del matí, micro verd, amb Baiguer, Ergo, Nathan, Kelpie, el Jardí de Joan Marc, i a partir de les 7, Sweet Duo, Amiel Duo, Tramuntana, Gypsy, Paula, Mathis, Sou, en Pep Toni, Dim Kids, Lolo, Taroko, Miquel, Pepe, Almiron Trio i Godmar Jazz Trio. A les 7 comença el plat fort amb el passacarrers a Pollença amb de càrrec de la banda de música, i a la plaça Major i Gussos a partir de les 9, Pep Grau Quintet a partir de les 10 i The Ripples a partir de les 11. Per que fa el Port de Pollença a partir de les 9 tindrà Marrano, Los Savio, en Lupano i Pink and Rose. Això serà davant l'oficina de turisme.
0: I de tot això són els concerts del Dia Internacional de la Música. Han d'afegir una actuació més perquè continua la música al carrer aquesta setmana, i demà divendres actuen de Xambana davant l'Ajuntament de Pollença, un concert que comença a les 8:30. I també en planes culturals, l'Ajuntament convida a tothom a la inauguració de l'exposició A la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença, una exposició que es podrà veure en un museu a partir d'aquest diumenge.
2: Avui en parlarem aquí a Ràdio Pollença, però s'inaugura aquest diumenge a les 12 en un museu. Es tracta d'una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris. A partir del dia 23 de juny, l'exposició estarà oberta al públic dins el museu amb el seu horari habitual de dimarts a dissabte, 10 a 2, i diumenge de 10 a 1 i mitja. Dilluns i festius estarà tancat.
0: I una exposició a la que s'hi afegeix també una conferència sobre la mateixa temàtica, perquè a les 8 al Club Pollença hi ha també la conferència de Joel Bellviure, l'arqueòleg, amb el títol Arqueologia Bocoris, nous secrets descoberts. I de les 8 al Club Pollença el mateix dia, també diumenge. I anem amb algunes informacions de diferents entitats. Arrels Marines ha avançat que dins el Fòrum Talaia Nord la setmana que ve faran una hora baixa formatiu i està obert a tothom.
1: Sí, des de l'Aliança d'Entitats de Custòdia Marina fan una formació oberta a tothom, com bé dius, Maria, i es tracta de dos tallers, d'un taller de bon tracte per aprendre a comunicar-se millor, gestionar conflictes i cuidar les relacions en espais col·lectius amb dinàmiques participatives i molt pràctiques, i un altre taller, el taller d'impacte i canvi global, per posar en valor tot el que fem i veure com la nostra feina al litoral connecta amb reptes molt més grans. Això serà dijous, dia 25 de juny, la setmana que ve, a partir de les 6 mitja el segon d'actes del Port de Pollença. Les inscripcions les podeu fer a les seves xarxes socials.
0: Per altra banda, també des de la Fundació de Cors Oberts, molts recorden que hi haurà mercadet de segona mà de fi de curs amb joves voluntaris.
2: Aquest diumenge també de 9 i mitja a 1 i mitja en un pati de Sagrats Cors, a benefici dels projectes per la dona i l'infància.
0: Per altra banda, també un altre recordatori, perquè dilluns de la setmana que ve hi torna la campanya de donació de sang, que en aquest cas serà en un moll a l'Associació de Veïns del Port de Pollença. Recordeu que convé demanar cita a donasang.org, allà podreu triar l'hora que us vagi millor per donar. Anem ara als esports. El Pollença Port Futbol Club celebrarà, per una banda, l'ascens a primer a divisió d'honor, perdoneu, de l'equip masculí, a divisió d'honor, i per altra banda l'ascens a tercera divisió de l'equip femení. Ho celebraran amb una rua i molta festa aquest dissabte, ja tenim els horaris.
1: Així es començarà a les 5:30 la sortida de la rua, tant de l'equip femení com masculí, des del monument. Es dirigiran a les 6, està prevista que hi hagi aquesta recepció d'autoritats al pati de l'Ajuntament, on estàu tots convidats. En acabar hi haurà granissat pels infants, tot seguit reprendant la rua des de la plaça una altra vegada i cap al monument, on hi haurà la festa de cloenda amb xou dels jugadors i jugadores i bauxa amb actuacions musicals i DJ. Hi haurà barra per sopar a benefici del club, i si vols venir a la camiseta de Pollença i port i banderes, estarà ben animat.
0: Per altra banda, avui comença la 29a Copa d'Espanya de Pesca d'Altura Curricant, d'aquest Tura i Salta, d'aquest 2026.
2: Celebraran la seva 29a edició avui, de 9 i 20 de juny de 2026, al Port de Pollença, a l'organització del Real Club Nàutic d'Humoll. Amb una participació aproximada de 12 embarcacions, aquesta cita reunirà alguns dels millors equips del panorama nacional. Serà en Humoll.
0: I d'aquests són alguns destacats en planes locals avui a Pollença. Hem de dir que avui a la premsa escrita sigui entregat una referència sobre el nostre municipi.
1: Exacte, així és a la part de Part Forana del Diari de Mallorca, han trobat aquesta onada de papallones migratoris a Pollença i Alcúdia. Diu, nombrosos veïnats asseguren haver vist centenars d'exemplars d'aquest lepidòpter en un fenomen natural molt poc habitual. La presència massiva, diu, d'aquestes papallones migratoris als cars o de cars, també conegudes com a papallones de cars, va sorprendre aquest dia a veïnats i visitants de diversos municipis de Mallorca. No obstant, a pesar d'haver estat vistes en numerosos enclaus de la geografia i llenca molt allunyats entre si, ha estat el Cudi i Pollença les zones on més les persones han segurat haver observat milers i centenars d'aquests exemplars volant als camps, jardins i zones urbanes. El fenomen no passa desapercebut en xarxes socials. També diuen que on diuen que s'han multiplicat les publicacions i fotografies i vídeos d'aquests papallones, generant curiositat, també algunes dubtes entre la població. No obstant, experts i divulgadors com van coincidir que es tracta d'un procés completament natural i, a més, positiu per a l'ecosistema.
0: Idò, són notícies en planes locals. Anem ara a repassar les portades digitals dels diaris en l'actualitat d'aquest dematí.
3: Ràdio Pollences, comunitat.
0: I anem a la portada digital del Diari de Mallorca, en Saturn un dia més amb el Foro del Mediterrani, diu, tot preparat per la segona jornada. Diu també el Mediterrani Cerc i el seu gran pacte de futur. Per altra banda, destaca en paraules de Javier Moll, diu, l'estabilitat, la cooperació i l'atenció a les persones són condicions indispensables per generar prosperitat. I Fernando López Miras, president de la regió de Múrcia, diu, Cartagena torna a ser un dels grans pols industrials del Mediterrani. Per altra banda, el batlle de Sant Joan, Richard Thompson, diu, si no pots confiar en la teva gent, és impossible fer coses. El batlle, a més, cedeix aquest dissabte a la vara de l'encomandament a la socialista Cati Perelló després de 3 anys al capdavant de l'Ajuntament. Defensa una gestió basada en la confiança, la delegació i el treball en equip. El govern podrà modificar a voluntat el Parc Natural d'Estrany, permetre la pesca professional i recreativa en aigües protegides i reduir els mecanismes de participació ambiental. La llei Òmnibus atorga al Consell de Govern la potestat de modificar, mitjançant decret, qualsevol norma d'Estrany, desinstal·lar xivius o altres serveis de platges o turístics ara vetats. Elimina un article i canvia uns altres 7 de la llei per la conservació dels espais de rellevància ambiental, reduint a més de la meitat els períodes d'exposició pública de les modificacions i eliminant informes previs preceptius. Ha tingut un entrenador per acòs i agressió sexual a una nina de 14 anys a Mallorca. Les coes per examinar-se del carnet de conduir obren una batalla entre tràfic i les autoescoles. La comunicat de la DGT, minimitzant els problemes, genera l'indignació de les patronals balears i estatals. Les acadèmies exigeixen solucions reals i no parxes provisionals. La batllessa de Bunyola del Partit Popular es desmarca del polèmic comentari sobre la pastera de la seva homòloga de Santanyí, diu: jo no ho hauria dit. Sobre conservació del ferreret a les abelles endèmiques de Cap de Pere. Aquestes són les espècies de Mallorca sota amenaça, ho podeu llegir avui al Diari de Mallorca, diu la primera llista vermella nacional, impulsada per el Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, inclou més d'una dotzena de varietats presents a l'illa. I el MES i el Partit Popular et solen haver estat, a pesar del seu ús inapropiat dels cotxes oficials, diu, li reiteram el nostre recolzament i es dona per tancar l'expedient. I en futbol, treure de Michelis de Mallorca li costa a Leipzig 10 milions. Els docents de Balears podran tenir un curs sabàtic després de 4 anys de reduir-se el sou. La conselleria augmenta el complement econòmic als docents que exerceixen de tutors a un curs. En portada, aquest article que us hem llegit fa uns instants, una onada de papallones migratòries sorprèn a Mallorca i es fa viral en xarxes. I en cultura, Alejandro Sanz reconquereix Palma, un somoix que es queda rendit al seu ídol. Bona nit, Mallorca, diu, avui som mallorquí. Així va saludar el cantant l'inici d'un concert que va reunir més de 20.000 persones i que va començar amb potència en les cançons Des de Cuando i Capitán Tapón. I un darrer titular, un policia local rep un cop a la mandíbula d'un altre operatiu contra manters a Palma.
2: Repassam ara portades del diari digital Ara Balears. Trobam a portada el PP i Vox donen per tancat el cas Bestart. Li haurien de demanar disculpes públicament, diuen. Malgrat l'informe contundent de la Secretaria de Medi Ambient, el Consell de Mallorca no veu rellevant que el vicepresident hagi fet un ús personal dels cotxes de la institució. Una notícia complementari en aquest referent en aquest tema, Bestart té 3 cotxes del Consell de Mallorca en exclusiva, mentre de 9 vehicles del seu departament estan inutilitzats. L'informe de la Secretaria Tècnica de Medi Ambient de l'Institució Insular en constata un ús inapropiat per part del vicepresident de Vox. També una entrevista a Joan Serra diu: els mallorquins estan en perill d'extinció, diu el coordinador general de Coalició per Mallorca. D'altres notícies referents a política, el PP i Més fan pinya al Congrés per demanar l'ampliació del règim especial de les Balears. Aproven una iniciativa per reclamar a Pedro Sánchez que el transport públic continuï sent gratuït. També la Soledat recupera les festes de Sant Joan. Volen tornar a omplir els carrers de tradició, diuen. L'associació veïnal impulsa una setmana d'activitats per recuperar una celebració arrelada a la història del barri. Referent a educació, plantegen un any sabàtic retribuït per a docents amb més de 15 anys d'experiència. El mecanisme consistiria en una reducció progressiva del salari durant 4 anys seguida d'un 5è curs en què el docent quedaria exempt de servei però continuaria cobrant la retribució. D'altres notícies poden veure un vídeo on hi ha violència policial a Palma contra migrants. Aquest vídeo mostra cops a una persona immobilitzada en terra. Més per Palma denuncia els fets i vincula l'intervenció amb una política municipal que assegura estigmatitza els col·lectius més vulnerables. I el CEI Verge de Lluc suspèn la sortida escolar de final de curs perquè els autocars prioritzen el servei turístic. El centre assegura que l'empresa va incomplir una reserva feta al març per destinar els vehicles al sector turístic i reclama una regulació del servei. I el PSIB convida el PP a presentar una moció de censura si vol avançar les eleccions espanyoles. Vox Balears no veuria amb mals ulls votar amb Junts si és per treure Sánchez de la Moncloa. I les queixes dels pacients es disparen un 37,2% el 2025, principalment per les esperes. Les demores per accedir a especialistes concentren el 21,5% dels expedients gestionats pel defensor dels usuaris. També la batllessa de Santanyí del PP a la d'Algaida del PSOE diu: «Es regalaré una pastera». Els socialistes de Mallorca demanen la reprovació de la popular i denuncien unes paraules ofensives i racistes durant l'assemblea de batlles i batllesses. també a planes internacionals. El jutge rebutja retirar el passaport a Zapatero i ell reitera la seva innocència, diu, no els decebré. També troben un cadàver a la costa de Formentera, aquesta podria ser el cos d'un migrant que va morir quan intentava arribar a l'arxipèlag en una pastera. I es demanen què val l'honor de Jorge Campos, 15 anys de querelles per una construcció política. La causa contra Baltip i Cornell és el darrer episodi d'una llarga sèrie d'accions judicials impulsades pel dirigent de Vox, de les quals la defensa de l'expresident del Parlament veu un patró de judicialització del conflicte polític. També un article en quant a habitatge, 3.477 euros és el sou que has de tenir per comprar un pis a Palma. Ciutat és la cinquena capital de l'estat on calen més ingressos per accedir a un pis mitjançant una hipoteca. També desallotgen l'Ajuntament de Porreres pel mal estat de l'edifici. Els problemes estructurals que arrossega l'edifici han abocat el consistori a desallotjar les oficines municipals. I la batllessa de Felanitx declararà a Manacor el 3 de juliol per presumpta revelació de secrets d'un policia local. La citació judicial arriba després que el jutjat admetés a tràmit la denúncia interposada per la gent.
1: I passam ara al digital d'última hora, que enceta en Pedro Bestart i la seva cap de cabina. Van gastar 2.600 euros públics en 4 dies. L'informe tècnic revela les gutsoses despeses que van passar al Consell en motiu d'una fira de caça a Madrid. Per part, l'oposició valora denunciar Bestart per malversació després de l'informe per gust dels cotxes del Consell, i l'informe del Consell conclou que Bestart va mentir sobre la retolació dels cotxes. Detingut el nou ex-cap de traumatologia de Son Espases per agressió sexual a una altra companya. I s'inicia l'agenda, la intensa agenda de la Casa Real, l'agenda que la família ja és a Mallorca per passar l'estiu. Detingut a Calvià un entrenador de karts per assetjar i abusar d'una alumna de 15 anys. Mesures des de l'executiu, els pisos turístics il·legals que passin al lloguer no tindran ajudes del govern. I el jutge dona llum verda al desallotjament de l'ocupada Son Ferrer. No té dret a romandre a l'immoble, segons asseguren. No pararé fins a...

0: e altre zone da Palma. Christopher, el sàdic sexual que intenta matar una noia a Magaluf després d'actuar a Manchester. Continuaven successos. L'obre electrocutat a Reis Catòlics reformava un infrahabitatge. Pel que fa a una denúncia veïnal, cap de setmana de sorolls, comiat de soltera i festa a Puntiró. És una bogeria, asseguren. L'Ajuntament de Llucmajor encarrega un estudi a la UIP per aclarir els informes sobre Sant Fosquet. L'oposició exigeix la paralització immediata de les obres del polígon de Sant Fosquet. I passant per Medi Ambient, denuncien l'anarquia de fondatjos i l'abandonament del fons marí al calor de ses llises. I més queixes al misteriós dron que inquieta i desvetlla els veïns de la barriada de la Verge de Lluc. Passam esports, el RB Leipzig anuncia la marxa d'Ole Warner i aplana l'arribada de Martin De Michelis. El drama de Matt Nidaye i de brillar a Mallorca ha de demanar diners per menjar. I pel que fa al Palma Futsal, José Tirado, el millor fitxatge serà la continuïtat del gran part de la plantilla. I fan un reconeixement, el camp de futbol de Sant Salines portarà el nom de recordat Jaume Cometa. I anem a medi ambient, un canvi climàtic global, però amb riscos profundament locals. I Pep Lluís Cobos, la construcció ha de maximitzar els seus impactes positius. La mobilitat sostenible, el pas de la tendència a oportunitat col·lectiva. I acabam amb una notícia de societat. Atenea Bitxon, la gosseta més famosa de Sevilla, arriba a Mallorca. La seva missió és que hi hagi més locals pet-friendly. Així ha gaudit l'Atenea Bitxon les seves vacances a Mallorca.
1: I d'això és el que podem trobar a les portades digitals dels diaris en aquests instants, són les 9:36 minuts, ara tot seguit, parlant del temps, això sí, avui no tenim el nostre meteoròleg, en Jaume, però vos donarà a mirar la informació que mos arriba de l'AEMET.
2: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.

anem a veure com se presenta i do aquesta previsió avui aquí pollença. Hem de dir que, per començar, l'Agència Estatal de Meteorologia mos anuncia cels destapats, és clars, durant tot el dia, es veu que a l'hora baixa la nit se podria nivelar una miqueta, però en general avui cels clars en temperatures, que aquí és allà on ens interessen més. Màximes avui de 32 graus i mínimes de 17 graus centígrads. Avui sembla que serà el dia més fresquet de la setmana, perquè us han d'anunciar que a Pollença les màximes aniran pujant. Si avui són 32, demà són 34, dissabte 35, diumenge 38 graus i dilluns que ve 40 graus. Això és el que ens du ara mateix la previsió meteorològica a Pollença. Avui entendrem vent de l'est, de llevant, entrant suau, uns 15 km per hora, que cap al capvespre l'hora baixa girarà i ho farà de sud-oest, de llevaig, però encara més fluja, entre 5 km per hora aproximadament. Per tant, idò avui el vent tranquil, amb un oratge idò que bufarà ben fluixet, i en un nostre redol no tenim alertes activades. Però si heu d'anar per Palma, per exemple, en general, a la zona sud de Mallorca, avui hi ha una alerta groga per temperatures màximes que poden arribar fins a 36 graus centígrads. Hi ha una alerta ja per calor que serà més important a la part sud de l'illa i que no mos afecta a nosaltres, però com que molta gent va cap allà, idò, està bé que també vos ho recordem. A partir de demà s'ennivola un poquet, eh? També això ho poden dir, són intervals de núvols que mos aniran tapant un poc el cel, però que en principi no han de dur precipitacions, i aquest vent que mos arribarà tan calent mos anirà entrant demà de sud-est, i així anirà girant de l'est, de llevant, durant la resta de la setmana, com dèiem, en dilluns, aquestes màximes de 40 graus que dimarts tornaran a davallar de 34, perquè falta molt encara per tot això, però ja vos ho volíem avançar perquè ho tingueu present.

Ara mateix a Pollença la temperatura que tenim al Calvari és de 22,9 graus, Rossam, o 23 graus en aquesta hora. El vent, efectivament, entra de sud-est, de xaloc, però ho fa molt fluix, 3,2 km per hora. I avui tenim una humitat del 62%. Hem de dir que ha destacat també que ja tenim aquests índexs d'ultraviolats en nivells molt alts, per tant també molta precaució si aneu per un sol. I de poqueta cosa més vos podem afegir pel que fa a la meteorologia, ja ho veus, bon temps i temperatures, ja que s'aniran no tan caloroses avui, però que tanmateix han de pujar més en els propers dies, això seria el més destacat. Això és el que vos volien dir de, pel que fa a la meteorologia. Ara seguim amb altres qüestions, que avui és de 8 de juny i tenim cosetes també per contar-vos.

0: Cosetes com, per exemple, els sants, les efemèrides, dies internacionals, un pot de música, això que mos agrada també contar-vos, tenir-vos un poquet entretenguts. Per on començam?
1: N'hi ha un bon grapat avui, tindrem per una estona, ho intentaré fer ràpid, però bé, en quant a la santoral, avui celebren Sant Sant Audri, Eteldreda, Sant Osana, Sant Isabel, però Sant Isabel de Xonau, com un nom xinès, no sabia que hi havia Isabels per la Xina, Sant Siriac i Santa Ediltrudis. Així que molt d'anys a tots i totes, com sempre, si celebrau qualsevol cosa. Vos hem de comentar qualque efemèride així un poc per damunt. Per exemple, avui, a 1981, se reconeix formalment l'epidèmia de la sida per part del col·lectiu mèdic a San Francisco, Califòrnia. També, a 1986, va ocórrer el succés conegut com la matança als penals de Perú, a la que accions militars se van cobrar la vida 300 presos acusats de terrorisme que formaven part d'un motí. Això va ser a la presó de Sant Juan de Lurigancho. També a 2009 la NASA va llançar la sonda L-Cross, no?, per anar a la Lluna per l'observació de cràters lunars, i que hauria d'haver arribat a la Lluna 4 mesos després i analitzar la quantitat d'aigua que tindria la Lluna, que aquí ha estat un gran pas, no?, per tornar, i les missions que venen els propers anys. També vos hem de comentar dies internacionals. Sap que n'hi ha avui. Per exemple, és un dia de la gastronomia sostenible. Avui veiem molt d'articles, no?, sobre que és un dels models turístics més rentables, més sostenibles. Però bé, aquest terme va ser establert per la ONU, com sempre, i té molts avantatges. Per exemple, moments difícils que pot atravessar el nostre planeta, per exemple, aquesta pandèmia de Covid, canvis climàtics, contaminació ambiental i moltes altres coses, tot això dona un millor... no, opcions més venideres per tots, perquè no ha de ser una quimera si tothom se centra a les transformacions que el planeta està reclamant, i és un model de turisme, de comerç molt bo que la ONU vol impulsar, i és el que està fent. Per exemple, a Mallorca tenim moltíssims jocs, restaurants de gastronomia local, quilòmetre zero, productes sostenibles i altres. També d'altres, és un dia internacional del sushi, així com a dada,
0: Si vos agrada.
1: Està molt bo. M'agrada
0: també.
1: Sí, sí. I bé, no sé si ho sabíeu, però els primers sushis daten al Japó, a la Xina, perdoneu, perquè és japonès, però va ser la Xina on se va fer el primer sushi. No sé si ho sabíeu, sí. No. L'any 718.
0: Això no ho havia d'entendre. És japonès, però el primer és a la Xina.
1: El primer és a la Xina.
0: L'origen és a la Xina, però el consideram japonès perquè se'n fa més allà.
1: No te sabria dir per què,
0: no,
1: però és un dels plats més comuns al Japó.
2: I a quin any?
1: 718.
2: 718, segle IX.
1: Sí.
0: 718.
2: Segle VIII, perdó.
0: Segle VIII. Ara bé, mos han saltat 100 anys.
1: Però sí, és un plat, un dels plats més comuns al Japó. A la Xina no tant, no? Un xinès se li diu sushi, te diu, no sé, això al japonès. Provau-ho, ja ho veureu. Però
0: ho has provat?
1: Sí, els xinesos te diuen, no, ja, això no...
0: Què m'estàs contant?
1: Clar, que els agradarà, segur, com a nosaltres. Però és originari de la Xina, mirau. Més coses, per exemple, és el Dia Mundial del Càncer de Ronyó, aquesta malaltia que pateix moltíssima gent, malauradament, i hi ha molt de factors de risc del càncer de ronyó o renal, que se forma el teixit de les cèl·lules renals, denominat carcinoma de cèl·lules renals. Generalment ocorreix a pacients amb una edat promitja de 64 anys d'edat, d'acord amb l'American Cancer Society, i és més comú a homes que a dones. Factors de risc, per exemple, se destaquen a les persones fumadores, quan hi ha un ús inadequat d'analgèsics per temps prolongat, hipertensió, sobrepès, persones afrodescendents, persones majors de 50 anys i pacients en tractament de diàlisi. Així que bé, dades i factors de risc, que sempre està bé recordar-los. També és un dia mundial contra l'incineració, però incineració de residus i coses que contaminen l'atmosfera. També és un dia internacional del falafel, aquest menjar...
2: Jaume,
1: comenta-m'ho. Què és el falafel?
0: Jaume, falafel o sushi?
2: Falafel,
0: sushi, per favor.
1: Per favor. El sushi està, menja... està molt bé.
2: No, me dono de triar. Jo el sushi m'agrada molt.
1: Què fa la fel, Jaume?
2: Quan m'estimi més el fa la fel. Fa la fel.
0: Sushi, no?
2: Chuchi. Tinc una amiga que diu chuchi. Dic, no, chuchi no, sushi. Si pot ser. Mira, es fa la fel de se fa a base de ciuró. És a dir, és com una croqueta de ciuró. Com una pilota de ciuró. Se fa a base de... Jo faig normalment hummus i quan me soma molt d'hummus faig una mescla i poso un pot d'herba sana i faig falafel, te congelo i te fic i te vaig traient i te pot fregir o te pot fer en el forn.
0: Igual un bon foodie l'hauries de fer tu, Jaume. T'agrada, és un poc cocinitas.
2: Sí, però...
1: Sí, pots... Pot seguir llegat d'un bon foodies.
2: No, mai seguiria llegat d'un bon
1: plat,
2: foodies, perquè en Josep i en Xesco deixen...
0: Bueno, en, un llistó alt.
2: Un llistó molt alt.
1: No? De la gastronomia àrab, no?
2: Sí,
1: de,
2: sí.
1: Seria, és un plat halal. No?
2: Exacte. Que,
1: molt bé. També és un dia internacional del pícnic i és un dia mundial de l'orgull autista.
2: Sí.
1: Exacte, que això és un espectre, com segur, molt ampli, el trastorn de l'espectre autista. I n'hi ha tres destacats, un trastorn autista, trastorn generalitzat del desenvolupament no especificat i un síndrome d'Asperger. I de, bé, recordar aquest dia, no sé si en Jaume vol afegir res.
2: Abans de que donis el teu gran efemèride musical, i tal, jo em volia fer menció d'una que també va fer ressò aquí a Mallorca i a les Balears, que va ser el cas Nos. Vos en recordeu del cas Nos famós de Iñaki Urdangarin, Botsona, i d'un 18 de juny de l'any 2018, l'exduc de Palma, que ja era exduc, va ingressar finalment a presó per complir la condena de 5 i 10 anys arran d'aquesta condena.
1: Molt bé, això en quant a... Efemèride, simplement, com a efemèride, no?
2: Exacte, sí.
0: I avui en Bruno està molt content
1: avui és la meva, avui és la meva. I és que avui és l'aniversari d'un dels millors músics, d'un millors grups, un millor baixista probablement de la història, i parlam d'en Paul McCartney, i això no ho dic jo, això ho diu molta gent que sap molt de música, però també ho dic jo, i avui és la meva. I bé, Paul McCartney, baixista, vocalista, The Beatles també, carrera en solitari, és la persona o baixista més ric de la història, que més ha generat, un dels músics que més dobles ha generat en la música, més números 1 ha tingut a la història. I bé, què dir d'en Paul McCartney? Clar, és que ara vinc, hi ha tantes coses a dir... Però, bé, com sabeu, els Beatles van dissoldre el 1969 i ell va seguir la seva carrera en solitari, però avui no posarem una cançó en solitari en Paul McCartney. Abans li comentava a Maria avui de matí que hi ha un documental molt xulo de Beatles, que el podeu veure a Disney Plus, sobre com se van crear cançons, moments molt íntims de Beatles, com se va crear Let It Be i moltíssimes altres cançons, però la cançó que posarem avui és Helter Skelter, ja que té una història molt interessant darrere. Se diu que és la primera cançó de heavy metal, de hard rock de l'història, ja que va ser de les primeres que va utilitzar distorsió una guitarra elèctrica. I Helter Skelter està relacionat amb Marilyn Manson. Va ser la cançó que va desatar el delirant concepte apocalíptic de Charles Manson, i Marilyn Manson, no? Charles Manson. I de Helter Skelter...
0: No, exactament el mateix.
1: Exacte. Es va ser el que deia, un delirant concepte apocalíptic que tenia Charles Manson basat en una cançó de Beatles que va utilitzar per manipular la seva secta i dur a terme tots aquests assassinats el 1969, que va ser l'any també que se va separar de Beatles. I de Marilyn Manson va adoptar el seu nom artístic combinant el de l'actriu Marilyn Monroe i el propi Charles Manson, no? Per això ara m'he embullat. I de, en Charles Manson està obsessionat amb l'àlbum homònim de The Beatles, el White Album, que és on està aquesta cançó, i va interpretar les lletres com una profecia sobre una imminent guerra racial apocalíptica a la que la seva secta, la família, que se deia, se salvaria amagant-se baix al desert. I de, va iniciar tots aquests assassinats per una cançó de Beatles que se pensava que en Paul McCartney i Beatles li estaven enviant missatges subliminals. Després, en Paul McCartney va ser de pocs que va sortir a xerrar d'això, i va dir que no volia saber res, que estava loco, que no, va fer una crida ell perquè tu hauries de fer això, que no ho havia fet aposta, però en Charles Manson, ja sabeu, anava a la seva. I de bé, aquesta cançó que escoltarem a continuació té aquesta turbia història darrere, oscura història darrere, i també és una de les millors cançons de Beatles i més innovadores i revolucionaris per l'època.

0: dormíeu i de que no, ja, ja no, estàveu ja desperts. No.
1: Sí, sí, que devia tenir aquesta cançó perquè a en Charles Manson se li anés l'olla de tal manera, però bé, una cançó potent, sí, que si esteu dormits, ja no, com diu una Maria.
0: Bé, però tenim una altra cançó, també. Sí, el Jaume no saps si parla o no? Que sí. Vinga, va, que no té res a veure.
2: Sí, sí, sí. Ara pegant de Santelo o Sancatelo, ho hem dit, no té res a veure. Avui també és aniversari de la desaparescuda Rafaela Carrà. L'any 1943 va néixer a Bolònia, aquesta espectacular, cantant, ballarina i presentadora, però sí que és vera que va ser una icona a dins la televisió i dins els anys 60, 70, 80 d'aquí, d'aquest país d'Espanya. O sigui que va marcar una època, la veritat.
0: A mi me fa il·lusió fer la gent, canvi. A mi me fa il·lusió que facem l'agenda amb la Rafaela Carrà de fons. Vos pareix bé? Sí, ja hem de dir.
3: Por si acaso se acaba el mundo, todo el tiempo de aprovechar.
0: Hem de dir que cerqueu aquest videoclip, si no l'heu vist mai, ha fet estona que no el veus, i veureu que està gravat en el port de Pollença, no? Té un parell d'escenes des de Mollet no moll. Vinga, anem a l'agenda, ràpidament. Concerts, o Pollença Rock s'acosta, 7 i 8 de juliol, en Fora del Sembrat, Sau, Pel de Gall i els Amics de les Arts. Si encara no teniu entrades, compreu-les a codeticket.com, no és cosa que vos quedeu sense.
1: També d'altres festivals, per exemple, no sé si ara havies dit el Festival de Pollença, Maria, però...
0: No, no, no. És que no m'escoltaves.
1: M'estic desconcentrat.
0: Perquè escoltes una Rafaela.
2: Sí, la rompo.
1: Jo crec que és perquè no estic escoltant. Però bé, es poden comprar les entrades del Festival de Pollença, l'oficina del Clastro Comment, també està el Festival per a tothom, que... això és el dia d'avui, l'obertura de Tristany i Soldà de Wagner, un filtre que profetitza el futur musical. No queden entrades, però informar-vos que és avui.
2: També hi ha inscripcions obertes per la cursa marinera, que serà dia 11 de juliol a les 9 al Port de Pollença. Les inscripcions a elitechip.net. Recordeu que la distància són 7 quilòmetres, el preu 5 euros, més 2 euros si llogueu el xip, i hi haurà premis, sorteig i regals per tots els participants.
0: Més coses de la música que haurem de recordar una vegada més, que hi ha concert demà divendres a partir de les 8 i mitja, en aquest cas davant l'Ajuntament, amb l'actuació de Chambana.
1: També us hem de recordar que dia 30 de juliol, Club Rotària Pollença organitza Queridos Mallorquines de Rubén García. És un show de comèdia, punt de banda per les entrades, si voleu assistir a Can Quadrada Pollença i Electrònica Reus en Humoll.
2: També els pròxims dies 21, 22, 23, 28 i 29 de juliol, el grup pollensí de teatre representarà l'obra teatral Després de la desgràcia. Serà el claustre del convent de Sant Domingo a les 9 i mitja. Ja podeu comprar les vostres entrades a tiquettip.com i a l'oficina de cultura de dimarts a dissabte de 9 a 2. Ara sí, només acceptaran pagaments amb targeta de crèdit.
0: I la Fundació Cors Oberts fa mercadet de segona mà, de fi de curs, aquest cap de setmana, aquest diumenge, tindran a més joves voluntaris, això és de 9 i mitja a 1 i mitja, en el pati del Sagrat Cos.
1: I avui en Rebessó parlarà amb ells, però us hem de recordar que Pollença i Port Futbol Club celebrarà l'ascens edició d'honor de l'equip masculí i l'ascens de tercera divisió de l'equip femení amb una rua i festa aquest dissabte, sortirà als 5 i mitja d'un monument, se rebrà a l'Ajuntament a tots els jugadors i jugadores i en acabar hi haurà una granissada pels infants i tot seguit reprendrà la marxa cap al monument on hi haurà la cloenda de la festa amb show de jugadors i jugadores i baixa musicals de DJs.
2: I passam a l'agenda ja dia a dia pel que queda d'agenda de setmana. Demà divendres hi haurà aquesta conferència de la colònia penitenciària de Formentera 1940-1943 a càrrec de Manel Suárez i presentació de Pere Sales, introducció als centres de reclusió a les Illes Balears durant la Guerra Civil i el primer franquisme. Serà càrrec de Maria Eugènia Jaume, serà a les 7 i mitja Can Llobera.
0: I per dissabte, dues activitats. Per una banda, hi ha el concert Anton Joan Alcobedo, aquest títol, a la Fundació Roger Villalongues, a càrrec de la soprano Maria Camps i de David Moedano al piano, és a les 8 i mitja, l'entrada és gratuïta. Per altra banda, un poquet abans, a partir de les 7, penseu que hi ha la gala d'entrega de premis de Curt Club en el Club Pollença.
1: També avui cap vespre parlarem, però és diumenge la conferència de Joel Bellviure, qui és arqueòleg amb el títol Arqueologia a Bocoris, nous secrets descoberts. Serà aquest diumenge a les 8 en el Club Pollença.
2: I vol recordar el Dia Internacional de la Música, perquè cap de setmana que té Pollença preparat, el dissabte, el dia 20, tindrà un Música Mec a la plaça B. Serà a partir de les 7, hora baixa als Jardins Joan Marc, a benefici de Prodis, i ballada popular de Racó de Tramuntana, o ballada popular de Vall de Bot, amb Racó de Tramuntana i molts altres grups. Serà a la plaça Miquel Callón del Port de Pollença a partir de les 8. Pel que fa diumenge 21, a partir de les 11 del matí, hi haurà Microbert, Bar Gerjo, Bai Gerjo, Nathan i Kelpi en el Jardins de Joan Marc. A partir de les 9, Suite Duo, Amellal i molt d'altres, i a les 7 comença el plat fort amb el passacarrers de la banda de música, i a la plaça Major i Lussos a les 9, Pep Garau Quintet a les 10 i de Ripers a les 11. Al Port de Pollença, a partir de les 7, hi haurà Rana, Lo Sabio i Lupano i Pink and Rose.
0: Bé, hi ha un cartell específic amb tots els horaris de tots els concerts, i també podeu consultar les xarxes socials d'aquest Dia Internacional de la Música si volen detall els horaris. A tot això afegim que, a més de la conferència de Joel d'aquest diumenge, 1 de matí a les 12 de migdia, en un museu de Pollença s'inaugura l'exposició de la recerca de Bocoris 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. Això és el que tenim a l'agenda, són pràcticament les 10, ara ve el butlletí informatiu d'IV3, els nostres companys mos actualitzaran aquesta darrera hora, i després res, o vols afegir alguna cosa, Bruno?
1: Que ens poden enviar els seus dubtes i incidències al nostre telèfon perquè la resolgui el gerent d'Emser sobre aquest porta a porta.
0: Ah, mira, ben recordat, molt bé.
3: IB3 Ràdio, les notícies de les 10.
4: Bon dia. Nova operació policial contra el tràfic de drogues al poblat de Sombanya, Palma. En aquests moments, agents de la Policia Nacional estan actuant en diferents punts de la zona amb la participació de nombrosos efectius policials.
5: De moment es desconeix si hi ha detinguts i l'abast d'aquest operatiu. En el dispositiu també participen agents de la policia local de Palma que duen a terme actuacions relacionades amb possibles infraccions urbanístiques al poblat.
4: Ampliarem aquesta notícia en els pròxims espais informatius d'IV3 Ràdio. Ara canviem de qüestió perquè a les 8:30 ha arribat a l'aeroport de Palma el primer vol directe procedent de Montreal al Canadà. L'avió operat per Air Canada fa una ruta sense escales en un vol de 7 hores i mitja aproximadament. Allà hi ha la nostra companya Neus Pericàs. Neus, bon dia. Com ha anat aquest primer vol?
6: Bon dia, Ideu. Pel que hem pogut saber dels passatgers, el vol ha estat agradable i no s'ha fet massa pesat. Es tracta d'un vol amb 255 passatgers que es farà 3 cops a la setmana fins dia 24 d'octubre, i a la sortida, la colla de pagesos arrels de Sant Igó esperaven els passatgers per donar-los la benvinguda. Han estat 3 parelles de balladors i músics que s'han presentat com a voluntaris per fer aquesta rebuda. Això, els passatgers ho han rebut amb entusiasme, escoltant una turista.
7: No, this is a pleasant surprise by Jumbo Tours.
6: Aquesta breu declaració ha estat per dir que la rebuda ha estat una agradable sorpresa. D'aquests 255 passatgers, 10 eren agents de viatges que han vengut per conèixer Mallorca i estudiar-la per fer-ne promoció.
4: Gràcies, Neus Pericàs. D'altra banda, el preu del petroli davalla un 3% i cau per davall dels $78 després de la signatura de l'acord de pau provisional entre els Estats Units i l'Iran. En aquests moments, el barril de Brent es paga a $77.10. És el preu més baix que es registra des de principis de març.
5: L'acord obri un termini de 60 dies per negociar una pau definitiva. Els efectes són immediats. L'Iran reobri l'estret d'Hormuz i Washington aixeca el bloqueig naval. Recordem que per aquest punt estratègic passa una quarta part del club mundial. Els mercats de valors a Àsia, les borses pugen amb força, sobretot a Tòquio i a Seul. A Europa, en canvi, l'IBEX 35 ha obert amb una lleugera baixada i ha perdut els 19.400 punts.
4: Mentrestant, els petits comerços i botigues reclamen que la campanya de Bons Illes Balears del govern, que avui comença, es traslladi també als mesos de temporada baixa.
5: En una entrevista a l'informatiu Matí, la presidenta de la patronal Pimeco, Carolina Domingo, repreveu una allau de clients, fins i tot que els bons se'ls haureixin, malgrat que la iniciativa es faci a mitjan mes de juny.
8: Hem de pensar que ara estem començant la temporada i clar, i ja tenim gent i ja tenim visitants que ens venen a veure, no? Però sí que ens han traslladat als comerços que seria millor, pues, que aquestes campanyes es fessin, pues, cap al febrer, març.
5: Cada ciutadà podrà disposar de fins a 6 bons, 3 que es podran bescanviar en botigues d'alimentació, que han estat incloses en l'edició d'enguany, i 3 més a la resta d'establiments. Es podran bescanviar del 18 de juny al 31 de juliol.
4: I el Partit Popular durà al Tribunal Constitucional el veto de la mesa al Congrés a votar les dues esmenes que demanaven eleccions anticipades. Els populars han informat aquí dijous d'aquest recurs contra el rebuig a les propostes de Junts i del mateix Partit Popular que exigien al president Pedro Sánchez un avançament electoral.
5: Des de la formació d'Alberto Núñez Feijóo titllen la decisió de nova cacicada per part de la presidenta de la Cambra Baixa, Francina Armengol. Asseguren que el veto de dimarts, imposat per la majoria del PSOE i Sumar, suposa un canvi de criteri oportunista. Segons els populars, en altres ocasions sí que s'havien permès debats d'aquesta casta a la Cambra.
4: Així hem arribat a les 10 i 4 minuts. Més notícies a les 11 en punt.
9: Més informació a ib3notícies.com.
10: Ràdio Vallès, la meva ràdio.
11: No, la meva no, la teva.
10: No, dic la meva. Ràdio Vallès, ràdio amb la meva. Ràdio Vallès, la meva ràdio.
12: La teva ràdio.
10: Ràdio Vallès, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.

0: Dijous, ja sabeu, parlam amb la regidora delegada del Port de Pollença i també d'Ensen, la Jonaina Campomà, i ens centrarem una miqueta en això, amb un nucli urbà costaner del Port de Pollença. Jonaina, bon dia, com estàs?
1: Bon dia a tothom.
0: Deixar un poquet d'humoll, com sempre, com cada dijous. Has estat fent cosetes, no? Has estat de festa, amb un de futbol, has participat a la jornada social, tenim coses per contar.
1: Sí, jo crec que també ha estat un cap de setmana intens. Se varen fer per primera vegada aquestes jornades que va organitzar l'àrea de benestar social de Pollença. Se van fer per primera vegada en Humoll, que hi va haver una conferència molt interessant de Projecte Homo, on realment mos varen, que sempre relacionant amb un projecte home com les ludopaties o les dependències en drogues, però que ara una part important de la seva feina són les dependències en problemes de mòbil i problemes de xarxes socials.
0: Un altre tipus d'addiccions,
1: sí, ara. Sí, la veritat és que va ser molt interessant perquè veus que realment és un problema que afecta molta gent, sobretot joves, però també d'altres tipus. I després també dissabte de matí, en tota la participació de totes les entitats socials, i bé, les paradetes i música per infants, etc. Però també una cosa, un manifest també per persones majors, i també un taller que varen organitzar Real Marines amb Afama i que va ser molt interessant de reviure la mà, no? Un poc era on se varen juntar moltes persones d'un moll, dones i molleres i molleros, i bé, mitjançant una dinàmica de fotografies que els varen dur un poc totes les recordances que mos duia a tots i que, en fi, no va bastar-ho temps, crec que...
0: D'un moll, d'un parc de Pollença, i que ja no és el mateix.
1: Sí, no és el mateix, però que de qualque manera hauríem de... aquest llegat o aquesta història l'hauríem també de por a plasmar qualque cosa perquè no quedàs a l'oblit, no? Aquest moll, però que ja encara hi ha persones vives i, entre cometes, joves sènior, per dir de qualque manera, que l'han viscuda, no? I un moll que, bé, en fi, pràcticament era un moll de pescadors, on era començament de turisme, però que encara hi havia molta gent que es dedicava a la pesca i en aquest món, i també moltes infanteses viscudes a un moll, bueno, el litoral era molt, molt diferent.
0: Però... va ser motiu, no?
1: Sí, la veritat és que hi va haver persones que es van emocionar quan varen veure les fotografies de gent gran que ja no hi era, i nons i espais, i jo nedava aquí, jo agafava pots aquí, jo anava a pescar allà, en fi... crec que varen quedar convidats i jo crec que tanta fama com a Real Marines tornar, varen agafar moltes contactes de molta gent per continuar un poc amb aquest taller, i jo els agraeixo des d'aquí també aquesta oportunitat, perquè crec que tothom que va participar se va sentir molt, molt agraït.
0: Que guapo, bé, això era una de les activitats, no?, d'aquestes jornades socials,
1: sí,
0: però molt emotiva.
1: Hi va haver festa, també hi va haver ball en línia, hi va haver per usar lots, en fi, les entitats totes que hi participaven, des de Proni, Dentistes sobre Ruedes, Rotaris, Associació de Tercera Edat, Afama, fins a Baimar, en fi, realment tenim un poble que han d'estar molt orgullosos, i tenim aquest privilegi de tenir moltes entitats socials i d'altres tipus que vives i pioneres i que participen molt a la vida del nostre poble.
0: Molt bé, i d'això va ser el cap de setmana passat. També has estat...
1: Ah, bé, un partit de futbol.
0: En un partit de futbol del Pollença Sport Futbol Club, un masculí, un primer equip, que va guanyar i puja a divisió d'honor, sí. Dit bé. Però l'ambient ja és espectacular, jo no hi era, jo no hi era.
1: No, la veritat és que hi havia molta gent, molta gent, perquè realment, clar, s'havia creat tota una expectativa que va anar...
0: Que se va complir
1: amb molta satisfacció per part de tothom, i que, bueno, combatia el club de futbol de Marratxí, de Pla de Natosa, millor dit, però de Marratxí, i que va ser molt disputat, perquè fins quasi en el darrer moment de la segona part, no? En el darrer, no sé, si 15, 20 o darrere mitja hora, és quan se van fer dos gols per part de Futbol Club Pollença i Port de Pollença, i bé, va alçar totes les grades i tothom, però molta en fi, els hi bastava empatar, no?, per guanyar aquest ascens, però guanyar per 2-0 també jo crec que va ser una gran satisfacció per tothom, i bé, tothom va animar, i jo crec que també va ser una festa. I bé,
0: és guapa que quan fan una crida per un partit així especial, tot en respanguis i volguin i dimonis i de tot, no?
1: Bueno, hi va haver un dimoni al final i, a més, és un lloc que també, si vas amb infants, us el lots també a l'altra part de futbol d'entrenament, no? Que us el lots també poden jugar, al final els dimonis també, en fi, la batucada també, eh? I les cornetes que també van ajudar a animar tot aquest equip, i bé, no sé, estan de celebració i crec que encara dissabte tindran més celebració.
0: Sí, aquest dissabte per Pollença, en aquest cas serà, el partit va ser un moll, la celebració d'aquest dissabte a Pollença també tenen pensat. L'Ajuntament els heu de rebre i després han de donar voltes i fer trull, que va a la plaça que les Montnares.
1: El suport de l'Ajuntament i l'àrea de serveis, l'àrea d'esports, i se farà, m'apens, que el que han organitzat, com us han comunicat, una petita rua, també les jugadores de femenines, que també han ascendit.
0: Han pujat a tercera.
1: Que han pujat enguany, per tant, serà de dos equips, i que bé, des de l'Ajuntament farem aquesta recepció un poc a les 8, però sembla que començaran a les 5:30 del monument, i bé, i fent, jo crec que també està bé que puguem celebrar, però també és un dissabte de molta festa, Maria, eh? Perquè hi ha moltes coses, tant de Pollença com en un moll.
0: I espero que acabant de començar, o que estava a punt de començar l'estiu, i també tenim un calendari que déu-n'hi-do. Però bé, anem per pas. Bé, això és el que ha passat aquest de setmana, hi ha hagut més coses, has fet més coses. Hi ha hagut una reunió, bé, hi ha hagut un parell de coses que poden relacionar, no? Hi ha hagut la reunió d'un projecte de bateries presetes, de
1: sí.
0: Bateries de liti, per exemple.
1: Bé, des de l'Ajuntament s'ha fet una crida a tots els veïnats i totes les entitats que, bueno, varen conèixer per un mitjans de comunicació, i a més, després ja hem conegut que està publicat a Informació Pública un nou projecte d'emmagatzematge d'energia mitjançant bateries de liti a la zona del Madrava, m'apareix que es diu Betserver, una cosa així, i ja en teníem una que va ser en el 2025, un projecte de Jilguero. Ara tenim dos projectes. El primer, aquest de l'any passat, va mobilitzar moltíssima gent, molt de veïnats, va haver concentracions, recollida de signatures, per part de l'Ajuntament varen presentar al·legacions, per part de tots els veïnats també se varen juntar de forma col·lectiva o individual, també varen presentar al·legacions. És un projecte que encara està a l'espera de saber quina decisió s'aprèn.
0: Ara no sabem què passarà amb l'any passat.
1: Exactament.
0: I ara ja me'n surt un altre.
1: Està en el govern balear esperant a veure si s'autoritzarà o no. Ara ja en tenim una altra damunt l'esquena, i a més ja amb aquella por, no, un poc que diuen de que si al final també això donarà lloc encara n'hi hagi més després. En el final, però, també hi va haver aquesta reunió, i bueno, aquí se va crear un poc de sinergia en el sentit de poder agrupar tants veïnats com ajuntament per fer una força comuna i per, diguem, oposar-nos i de qualque manera mostrar el rebuig i al·legar totes les qüestions que de qualque manera fan que no sigui recomanable posar aquest tipus d'instal·lacions en sòl rústic, sobretot és que el que ens queixem és que sigui en sòl rústic, no? I de forma de que no consideram que no s'ha avaluat lo suficientment l'impacte ambiental. Jo volia dir que és vera que aquest dissabte passat el govern balear se va publicar no boi que va aprovar per llei una llei on realment queden en suspens una moratòria per aquest tipus de projectes, tant d'instal·lació de plaques solars de gran magnitud de sol rústic, sempre seran de sol rústic, no seran de sol urbà ni
0: polígon, és un altre estat.
1: Exactament,
0: per exemple,
1: exactament.
0: No?
1: I de també de centrals d'aquest tipus de magatzematge d'energia, tipus aquestes bateries de liti, però clar, no té efectes retroactius, per tant, no afecta, vull dir, no atura per, de qualque manera, la tramitació d'aquests dos projectes que tenim a Pollença. El primer a la zona de Llanaire, aquest altre a la zona de Madrava, camí de Can Canaravaret, i bé, jo crec que de qualque manera hem de juntar tots i hem de mostrar que, bé, que aquests projectes no donen valor ni econòmic, ni mediambiental, ni social, ni de salut en el nostre municipi, que al final tampoc laboralment no afegeixen res perquè no donen llocs de feina, per tant no els poden lligar a projectes industrials com de qualque manera filen a la llei que dona la possibilitat de fer aquests projectes, i per tant jo crec que ens hem d'ajuntar tots per fer front. Això és un poc l'objectiu que era aquesta reunió i que s'aniran mantenguent, vull dir, que s'estableixi una relació i que bé, jo crec que aquí ara ens hem de donar suport a totes les iniciatives que se posin en marxa per de qualque manera dir no en aquests projectes. I jo crec que el fet de que el mateix govern hagi aprovat una moratòria d'aquests projectes, en la qual ja diu que és una moratòria mentre no aquest tipus de projectes no hi hagi una planificació, no sé, en un pla d'energia del govern balear, és un argument més perquè dir, bueno, si han fet una moratòria és per qualque cosa, per tant, no autoritzeu, perquè jo vull destacar que aquests projectes no són com una llicència d'obres, no? Que tens un planejament i de qualque manera tu, si tens una parcel·la o tens un solar, tu saps si tens dret a fer un tipus de construcció, no? Perquè el mateix planejament te dona un dret. En aquests casos, un dret no existeix perquè un sol rústic no ho pot fer. Per tant, és mitjançant una llei que on s'ha de valorar aquest interès autonòmic, aquest interès estratègic. Per tant, hi ha una part molt important, quasi tot, de discrecionalitat del govern, de trobar aquest projecte d'interès o no. Per tant, el que nosaltres hem de demanar és que el govern rebutgi aquests projectes perquè no són d'interès i no fan cap benefici, en aquest cas, en el nostre municipi, però bé, hi ha molt de projectes similars a la resta de Mallorca.
0: L'Ajuntament ja va presentar al·legacions i va presentar en contra.
1: Va presentar al·legacions en el primer projecte.
0: En el primer i en el segon.
1: Aquest segon projecte, les al·legacions se poden presentar fins a mitjan de juliol i ara, pues, des de l'àrea d'urbanisme s'estan preparant també al·legacions en aquest nou projecte per presentar com a Ajuntament, clar.
0: Mira, demà abans ja teníem com a poda que no ens segueixin sortint de projectes, però sí, a la moratòria.
1: Sí,
0: principi...
1: ara hi ha la moratòria i, bueno, i esperem, vull dir que en aquest sentit, jo crec que, però bé, també ens ha de servir aquesta moratòria per fer pressió perquè no s'autoritzin aquests dos que ja tenim damunt la taula.
0: Ai, la terra que habitam, no?
1: Sí.
0: La nostra terra. Per mi d'això em van enxerar també Can Boom aquesta setmana.
1: Sí, la veritat és que dimarts se va fer un acte, ara no recordo tantament com s'ha de, per mi el sol, sí, la concepció de sol com a extensió, i va ser, està obert a tots els públics que se volgués apuntar. Jo m'hi vaig apuntar i vaig assistir com a ciutadana i per l'interès, la veritat és que...
0: El preu del sol, eh?
1: Exacte, el preu del sol, quins usos... I va formar, vull dir, van ser diferents parts, no? I va ser molt interessant, perquè, bé, una part, a veure com veiem Mallorca, sobretot es va centrar en Mallorca, no? Com veiem Mallorca un poc aquesta intensitat d'ús, no? Del nostre territori, d'aquestes qüestions. Després una part molt interessant, que és la plataforma de en pro de les renovables, però així no, o sigui, de qualque manera aquí, bueno, va venir la Margalida Rosselló, una activista que jo, bueno, he coincidit amb ella perquè ha estat la primera consellera de Medi Ambient i jo era secretària general seva, llavors això era els anys ja era fa molt d'anys, era els anys 2000, ja fa molt d'anys d'això, els primers parts naturals que se van aprovar van ser gràcies en aquesta legislatura, bé, moltíssimes coses, i bueno, ella és una activista, i ara pues, està molt implicada amb aquest tema també d'energies renovables, però d'aquesta manera no, ni sense planificació, ni sense, diguem, estudis d'impacte ambiental suficient.
0: Van enxerrar en aquesta trobada de les bateries de liti, o no?
1: No, perquè, bé,
0: no
1: les bateries de liti
0: específic.
1: Se va comentar, però no era un tema específic. De qualque manera es posa, és un documental fet a Catalunya, però no me'n record quina organització, i de qualque manera impactant, no? Perquè el que te mostrava precisament, i això sí que ha relacionat és totes aquestes mineries, tots aquells llocs on de qualque manera s'estreven aquests recursos de liti, sobretot per fer bateries, però bateries no només aquestes de grans centrals de magatzematge, sinó de nostres mòbils, de nostre ordinador, que de cada vegada n'han d'estreure més, no s'acaba mai, sobretot estava centrat en Sud-amèrica, i l'impacte en totes aquestes comunitats que feien, no? Vull dir, el canvi que provocava no tan sols mediambiental, sinó social, en petits pobles i en petits... I el que, de qualsevol manera, tots els testimonis que estan en aquest documental posaven, és a dir, mos posaven com un mirall de dir, bé, hauríeu de pensar també tot Europa, quan fa tot aquest tipus de, sobretot aquests projectes europeus que de qualque manera beven, no?, d'aquestes extraccions, d'aquests sols allà a Sud-amèrica, sobretot era Argentina, Xile, i que l'impacte que provoquen, no? I aquí, bueno, també va sortir tot un debat on fins a quin punt també nosaltres també havíem de ser conscients un poc de que aquest excessiu consum, no?, de digital, per alguna manera, provoca també que estem sobrepassant, diguem, totes les mesures i a vegades no som conscients. A mi no m'ho protestam. Nosaltres molt molesten les bateries. Jo ara dic una mica d'inc... no diré incoherència, però tots les tenim. Jo sóc la primera que els atén, no? Però que a mi crec que no és un lloc adequat les centrals aquestes d'emmagatzematge que se projecten aquí, en el municipi de Pollença, però també és vera que també hauríem de reflexionar que tal vegada no necessitem canviar de mòbil cada any, que no necessitem canviar l'ordinador, en fi, no? que hem de fer un ús més racional, perquè realment estem consumint molta... molt de recursos naturals i sobretot molta d'aigua. Una part important també se va centrar en el tema de problemes d'aigua. I no sé, jo a vegades cada vegada que això se pot donar, però jo crec que s'haurà d'allargar, s'haurà de fer cada vegada més insistència quan veus notícies, per exemple, que la intel·ligència artificial consumeix tanta aigua quan no sé quina ciutat, perquè no és gratuït allà on s'ho... on s'amagatzava tota aquesta informació, no? O on s'amagatzava tots els nostres correus electrònics que tenim
0: de fa
1: i que aquesta mesura que fent-se electrònic consumeix molta cosa. Bé, tota una sèrie de coses. Però bé, jo crec que aquest espai de debat, com va ser aquest de Can Boom, que m'ho va relacionar amb això, amb aquest fet que tenim aquí a Pollença de temes de bateries, també és aquest, no? Que també mos han de posar també la pell d'ullots, on també se fa una extracció perquè nosaltres puguem disfrutar d'aquests beneficis.
0: Són coses que ja han passat, que s'han fet aquestes activitats. No sé si em vol comentar alguna més.
1: No, bàsicament sí. Aquesta... Bueno, també se va presentar l'Orgull. Se va presentar que a Can Llobera diumenge aquest Orgull que se farà dia 3 a la plaça del Moll, però que ja en xerraran de la programació. Però bueno, que jo crec que també va ser molt interessant perquè també se va presentar un conte infantil que xerra un poc de bullying i de gènere i de vegades com no sé, va ser un dematí, per dir-ne, una estoneta molt interessant amb la presentació d'aquest conte, la presentació d'aquest Orgull que vendrà i després també amb un petit concert d'anar... Ai, Steven, no me'n recordo com nomia, però no sé, molt, també molt inventant. Per tant, també des de l'àrea d'igualtat i també se va, ho dic perquè està a disposició de tothom, que se va entregar i està a totes les oficines de l'Ajuntament, el pregó de l'any passat de l'Orgull.
0: Molt bé.
1: Que està a disposició de Naina i que qualsevol persona que el vulgui pues, el pot anar a recollir. Està a les biblioteques i a les oficines de registre de l'Ajuntament.
0: L'artista era Sivan 55.
1: Sivan 55. La veritat...
0: Ha de recordar.
1: Sí, perquè era un nom difícil i la veritat és que era diferent, era impactant i a mi m'ha agradat molt perquè també me va fer sentir que encara hi ha gent que no t'hi pot dir les coses com són, que els diu ben en veu alta i que, bueno, això també, aquesta espècie de mini revoltes, no?, que hi ha i que val la pena que escoltem.
0: I això va ser un petit tast de una presentació de lo que serà l'Orgull.
1: Sí, un petit tast de lo que serà dia 3.
0: 3 de juliol, l'Orgull Pollença. Ja heu publicat, per cert, ahir per mi, tot el programa d'activitats. Qui ho vulgui consultar, hi ha tots els horaris.
1: Hi ha un petit Orgull que començarà a la plaça de l'oficina, o sigui, allà, davant l'oficina de turisme, per dir-ho de qualque manera. Hi haurà una activitat per més infantil i després s'anirà cap a la plaça de l'Ajuntament, on també haurà més concerts per més grans.
0: I més coses que han de passar. Tenim aquest cap de setmana, prendrem per mi, veurem i aprendrem moltes coses sobre Bocaris.
1: Sí, la veritat. Sí, bé, això és una iniciativa que de Rotari, del Club Rotari, que de qualque manera a on col·labora l'Ajuntament, l'àrea de cultura, i que diumenge s'inaugurarà aquesta exposició, no?, que mostrarà aquestes 39 peces que són que s'han trobades a Bòcaris i que no totes estan en un museu de Pollença, però que estaven, crec que al Cúdia, també en un museu de Mallorca.
0: Sí, en Joel, l'arqueòleg, en Joel Bellviure, ha fet aquesta feina d'anar explorant i d'anar recollint tot allò que podria ser interessant i que podríem posar junt per primera vegada.
1: Clar, per primera vegada els devoren juntes. Ens mostrarà un poc aquest recorregut, no?, de 4.000 anys d'antiguitat d'aquest espai. I jo crec que bé, jo crec que ha de ser molt interessant. És una exposició que jo crec que Bòcaris és un gran desconegut perquè al final no hi ha hagut un pla d'excavació, diguem, que s'hagi mantingut amb el temps, no?, de qualque manera, i un pla, diguem, de conservació. Jo crec que això és una, pot ser un revulsiu, aquesta exposició i aquest interès d'aquest, bueno, d'aquesta persona, en Joel, com tu has dit, Bellviure, que em pareix que és un estudiant de grau de la universitat, que és d'Oxford.
0: A mi sí, però no?
1: D'Oxford, exacte. I que, bé, va triar un poc... aquesta, no?, aquest espai, aquesta poc, aquest racon en nostre, no?, i jo crec que també li hem d'agrair, i també un poc en els Rotaris, i ara crec que volen crear inclús una associació que de rescatar Bòcaris, una sèrie de persones, i també jo crec que tot el que sumi a recuperar aquest espai i que el puguem conèixer millor és molt important. Per tant, convidar a tothom a la inauguració de diumenge a les 12 en el museu, pensant que no és a l'Eglésia del Clast, és en el Museu de Pollença, i que estarà oberta, diguem, de matins, crec que és de dimarts a dissabte, i també diumenge de matí, eh?
0: Tenim feina per aquest de setmana, perquè i canviant de tema, però hi ha el Dia Internacional de la Música i dissabte ja s'ha inclòs dins un cartell una ballada que organitza Racó de Tramuntana, i diumenge hi haurà concerts. Vinga, què hem de fer aquest de setmana?
1: Bueno, això, anar a ballar. Anar a ballar Vall de Bot i a la plaça, i jo crec que també...
0: Passa a Miquel Callón.
1: Passa a Miquel Callón, que les... mira, crec que és a les 7, no?
0: Sí. Bé, ara cercarem...
1: No veig l'hora, però sí...
0: I... Dia Internacional de la Música a partir de les 7.
1: A les 7, en Racó de Tramuntana, una ballada popular.
2: La plaça de Molles va molt bé per les ballades populars, perquè no passa pena a ningú de ballar tot. Se poden fer tots els cercles que se vulguin, perquè no...
0: Lluís Aigo, sí. I veure. Sí. Per refrescar amb vos.
2: Sí, també és vera que és un pot solari en aquella plaça, però bé, en aquesta hora...
0: No, això, que dona un cap de setmana calent.
2: Sí, farà calor. Però bé, i això serà dissabte, i després diumenge que concert també per celebrar el Dia Internacional de la Música. Pareix que són amb grups Rano, Lo Sabio Lupano, Pinros, en fi, a partir de les 7, o sigui que també tant dissabte com diumenge, festa.
0: Crec que diumenge aquest de Pink Rose i Rano La Sàvia i Grupano són davant l'oficina de turisme, podria ser?
1: Sí.
0: O no, també, ja ho confirmarem.
1: Ara... Ara no ho veig apuntat aquí.
0: Crec que el pòster no ho posa.
1: Sí,
0: no. El cartell no ho posa.
1: Sí, crec que pot ser davant l'oficina de turisme.
0: Vinga, i d'això per aquest cap de setmana, més la inauguració d'un museu, més ja us podeu preparar, perquè la setmana que ve ja venen la festa de Sant Pere, i també heu publicat ja en tot detall els actes.
2: Bé, les festes de Sant Pere són unes festes molt esperades, sobretot per molleros i molleres, i encara que de qualque manera siguin unes fites com molt, no?, les mateixes, més o manco, no?, que se repeteixen cada any, com he dit, no sé, agrada molt trobar-se en un bamboli que se fa en un cant de moll, agrada molt trobar-se per la sardinada que organitza la cofreria de pescadors. Aquí agrair a en Joan Suau, també el president, i a tota la junta de la cofreria per la feina que fan, que l'Ajuntament evidentment col·labora en tot el que pugui, però bé, segur que moltes que escolten han anat, però podran gaudir d'aquesta, no sé, d'aquests pambolis, d'aquesta sardinada i també de tots els altres, no? Després hi ha tant el que organitza la missa, que organitza la cofreria, en fi, els premis que se donen, després de qualque manera el dia de Sant Pere, que organitza l'associació de Sant Antoni, uns dibuixos que se fan a les escoles de la mà, que en van xerrar un altre dia, que és molt interessant, i hi ha molts al·lots que hi participin, i molta il·lusió, i per tant bé, també serà un cada setmana molt entretengut en el moll.
0: Però quan ja has de tornar dijous que ve,
2: sí,
0: en tornaran
2: a xerrar,
0: comencen perquè... precisament dijous de la setmana que ve.
2: Sí, no? Sí, sí, sí, sí.
0: que comencen en cinema lliure a la platja, que ho podem recordar també, ja ho direm a l'agenda, la, però és això.
2: Cada dia de cinema.
0: També en cinema a la platja, no mal, la setmana que ve. Ja hi haurà temps de comentar-ho. Jonaina, idò, trobes que deixant tot això... I parlem d'Emser un momentet.
2: Ah, sí, i per enxerrar d'Emser un momentet, clar.
0: Ja vam tenir aquesta setmana, dimarts, en Sebastià Sansor, gerent d'Emser, per aclarir dubtes amb un nou servei de recollida de porta a porta de Pollença, no som a Nomollera, som a Pollença, perquè la gent encara estava un poquet embullada. Han de dir que d'aquí una estoneta tornarà i ho tornaran a recordar, bueno, quines incidències hi ha hagut, però... Bé, Joana, Jonaina, com a regidora, tot això, totes aquestes incidències, dubtes, aquest temps que necessitem tot per adaptar-nos i de qualsevol manera ja estava previst.
2: Ja, ja, ja. Bé, jo el que veig és que... Bé, això és un nou model de recollida de residus molt important. Ha fet una passa de gegant en el nostre municipi perquè el pla de residus que el desenvolupava, el que han tingut fins ara, ja fa molt de temps que estava dins un calaix i nosaltres, de qualque manera, l'hem actualitzat.
0: És una eina. Ai, jo quedo

0: que obliga que la, com recollir la matèria orgànica i cremar el menys fens possible, no? Això seria un poc aquesta part. Segona, aquesta, aquest efecte mediambiental a nivell planetari, no? Que han de col·laborar, aquesta economia circular, etc, etc, no? I després també hi ha un efecte, diguem, jo diria, de valor afegit, i en aquest sentit és que aquest valor afegit a nivell local i a nivell col·lectiu seria que nosaltres pagam en aquest moment un nostre rebuig, que encara no diferenciàvem entre rebuig i matèria orgànica, tot ho ficàvem dins la mateixa bossa. La nostra bossa tenia, perquè ens han fet estudis, inclús no els han fet nosaltres, ens han fet tècnics del Consell Insular, més d'un 40% de matèria orgànica dins les nostres bosses de rebuig. Clar, això vol dir que un 40% de totes aquestes més de 10.000 tonelades any, és que ho hem de dir bé, més de 10.000 tonelades d'any que el nostre municipi envia a cremar, el preu que ens cobren per cremar una tonelada, que és molt elevat, no?, a tirar-me. Per tant, de qualque manera havíem de fer aquest esforç per intentar que aquest 40% se reduigués en un mínim, no?, de qualque manera.
1: En principi, si ho fes amb bé ara, Pollença cremarà un 40% menys
0: de lo que exactament. Sí, això seria l'objectiu ideal.
1: Cremar un 40% menys de fems.
0: És molt, eh? És molt. Per això deia que té un efecte, diguem, mediambiental, perquè el fet de cremar a Palma també influeix a tota l'atmosfera, un tema de salut, un tema mediambiental. Però també nosaltres continuarem, nosaltres pagant dues coses, pagant el transport cap a Palma, que molt surt més que a altres pobles, perquè estan més lluny, evidentment, però bé, continuarem duent aquesta matèria orgànica a Palma, però després no ens cobrarem aquesta tassa d'incineració. I nosaltres què podem fer després amb aquestes estalvi, podem millorar el servei. Podem mirar el servei de neteja de contenedors, de neteja de les àrees d'aportació, d'informació, de recollida de voluminosos, de millora de la deixalleria, etc, etc. Hi ha moltes reptes.
1: Idees n'hi ha, no?
0: Idees i que tenim per endavant. Temes de poda, que és una demanda contínua de recollida, en fi.
1: Si reciclant bé, l'Ajuntament estalviarà, sí. I això podrà després
0: al final millorar les coses i més serveis. Això és el que volem. I després hi ha una pregunta que m'han fet dues reunions a Pollença i ara una a Sant Vicent, perquè si vol comentarem la de Sant Vicent un moment, perquè ara serà un...
1: I la d'Omoll.
0: La d'Omoll serà a setembre. De porta a porta, diguem, de lo que és el porta a porta de Pollença, i havia qualque persona m'ha demanat, però val la pena, en un final fan compost amb aquesta matèria orgànica, perquè sempre m'ho diuen que en un final ho mesclen tot, que això no serveix de res. No, jo vos puc assegurar que sí. Que
1: ho has vist, eh? Has vist la planta de reciclar.
0: Sí, han vist la planta de reciclar. I no només l'he vist jo, és que és una planta que hi van escolars, que hi van grups, que hi ha un tren i tot per tota la planta. Aquest compost que se fa amb aquesta matèria orgànica, que se recueix de tot, i se ven a molt bon preu per jardiners i per, en fi, per tot, per agricultors també, per l'agricultura, perquè penseu que el compost que ve de fora, si no, és el comercial i és molt car, per tant és molt apreciat, el compost que se genera a Mallorca, diguem, a quilòmetre zero, per dir-ho de qualque manera, diríem, és molt apreciat. Per tant, aquest esforç redunda en un benefici per altres sectors, redunda en benefici de salut, o sigui, que val la pena. Aquest petit estona que dediquem nosaltres a separar, que no és gaire, si ho pensem bé, si només ens haguéssim de llevar aquesta estoneta de mirar un mòbil, tampoc perdríem tant, no ho trobes?
1: Trobes un de vora a l'altre, i ara abans en tenia un, ara en tens dos, un de vora a l'altre, i un a l'altre, i ara ja està.
0: Per tant, jo dic, no, et segur. Inclús ens plantejam en un futur que si qualcú vol anar a veure, fer qualque tipus de programar, qualque tipus de sortida, però això ja seria més endavant, per visitar aquestes plantes, i tothom fos, la gent que ho hagués vist, pogués contar a tothom la pena que val que això se separi, no? De qualque manera. Però bé,
1: després parlarem d'incidències concret, sí. Tornarem a aclarir, tornarem a resoldre dubtes, i si la gent té preguntes, també en Sebastià mos ho tornarà a contar. És vera que mos ha de xerrar un poc més d'ús establiment comercials, que sí. Això mos ho queda un poc endarrer quan va venir dimarts. Però bé, després ho contarà.
0: Però penseu, establiments comercials, nosaltres ja fa 3 anys que aquest ajuntament recull la matèria orgànica de grans productors, de
1: restauradors, hotels...
0: Que restauradors són hotels i grans superfícies comercials, que de 2023 vàrem passar a recollir unes 400 i pico tonelades, i l'any 2025 més de 800. O sigui que en 2 anys han duplicat la recollida de matèria orgànica.

0: Això segur que encara no arribam a tot el que... Ara també hem posat en marxa més establiments, o sigui, més establiments tipus bars i restaurants a la zona centre de Pollença, així com fet, i que també a partir de estendrem a altres llocs, vull dir, de municipi, perquè és molt important i val la pena.
1: I relativament senzill, no?
0: Vull dir, sí, jo crec que al final molta gent inclús quan anaves i recollien un cubell, diuen, però és que jo me n'educo a la finca, jo al final no en recolliré molt bé, però això és una minoria, malauradament no tothom té animals ni tothom té, jo què sé, no? Per dur. Però bueno, recordant el que ha d'anar en un cubell de matèria orgànica, que seria de qualque manera el que es menjar bàsicament, i petites coses
1: i tort, que
0: poques
1: de la cuina brut, sí.
0: Exacte, cel·lulosa, per dir-ho de qualque manera, tot el que és cel·lulosa. I bé, i ara pues, posem en marxa el de Sant Vicent, que ja no és el porta a porta, sinó és el canvi de contenedors, que també estendrem a partir de setembre a la resta del municipi, a la part de Pollença que té contenedors i a la part d'Humoll i urbanitzacions en contenedors.
1: Sí, perquè això és un altre que la gent demanava per xarxes. I en Humoll per què no se fa?
0: Se farà a partir de setembre, no podem assegurar el dia, però a partir de setembre se farà. Ara feim aquest model que s'està implantant a Sant Vicent, serà un model que s'implantarà en Humoll, i és que hi haurà les illetes de 5 contenedors, o vidre continuarà igual, però després hi haurà rebuig, paper, envasos i un contenedor de matèria orgànica que anirà amb un enclauer, amb una targeta, perquè el que volem que és que la gent sigui conscient de lo que tira en un contenedor de matèria orgànica, perquè el que volem és que l'esforç d'un 90% de les persones que han volgut, que han separat aquesta matèria orgànica i que han fet l'esforç de dur-la en aquell contenedor separat, no perquè estigui obert de qualsevol manera, que algú hi tira bosses de rebuig. Per tant, per això és el fet de que estigui en clauer, que facis l'acció conscient de dir, això és de matèria orgànica, per tant, això sí que ho tira aquí perquè vull que tingui una recollida separada. Per tant, de qualque manera, bé, i nosaltres esperem també demanar un pot de paciència, perquè és vera que tots els canvis costen. Nosaltres intentarem millorar-ho també, evidentment.
1: És un tema diari, però, cada matí de la carrera.
0: Però jo crec que hem de pensar que a vegades una estoneta de cadascun és un benefici per molts.
1: Fantàstic, no volíem deixar d'aprofitar que eres aquí també per parlar d'aquestes novetats d'Enser, que per vosaltres és un any de canvis important, amb sí. Vosaltres i per la ciutadania.
0: Però també és una satisfacció haver arribat a aconseguir-ho. Jo, per això, una gran satisfacció.
1: Jonay, no vols afegir res més?
0: No, Ani, vull dir que passem molt bé, que cap de setmana que la calor mos deixi disfrutar-ho. Perquè ja mos agradaria tots aturar-nos aquí de calor, crec que ja mos agradaria que s'aturàs el termòmetre, però bé, això no ho podem triar, no? Però bé, que passem un bon cap de setmana, que gaudim de totes aquestes oportunitats de festa en Humoll, però també a Pollença, també, que hi ha moltes activitats aquest cap de setmana.
1: I moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Adéu.
0: La setmana que ve.
2: Ràdio Pollença, la teva ràdio.

0: Molt bé, amics, continuem aquí en directe a Ràdio Pollença. Ara tenim a l'altra banda del telèfon en Pep Guerau. En Pep Guerau ve amb motiu de que, com sabeu i com us hem dit ja avui de matí, ja es diu Pollença, i aquest cap de setmana que ve, i és a dir, Pollença 2026, en l'edició 2026, i és actuació, no de dissabte, sinó de diumenge, en aquest cas a les 10, vendrà en Pep Guerau Quintet, i jo ara vos explicaré un poc qui és en Pep Guerau, abans de començar amb ell. Bé, no, primer li donar la benvinguda. Pep, com estàs?
1: Hola, molt bé, moltes gràcies. Què tal vosaltres?
0: Aquí som. Farem un petit repàs per la teva vida, serà molt breu. Després, com us explico, ja aniran directament de cap a el que és en Pep Guerau Quinta. En Pep Guerau neix a Santa Margalida l'any 1989, comença els estudis musicals a l'any 1999 a Mallorca. A l'any 2008 inicia els estudis de música moderna a l'Aula de Barcelona i dos anys després, en 2010, inicia el grau superior de música moderna ni més ni manco que el Conservatori Superior del Liceu. Ha actuat i col·laborat amb diferents bandes com Orange Juice, Funk Collective, Berry Pomelo, The Impressions, etc. També ha gravat i ha col·laborat, hem de dir, amb moltes més i 50 gravacions. Ara sí, Pep, si mos pots explicar un poquet quin és el projecte que podrem veure aquest diumenge a les 10 a la plaça Major de Pollença, que se diu Pep Guerau Quintet.
1: Idò, el concert és, bueno, com tu has dit, a Quintet, que és una reducció de lo que va ser el disc que van gravar aquest passat mes de febrer.
0: Sí.
1: I en aquesta ocasió vendrem a Màrius Kumban a la bateria, Nanay Lessos a la percussió, Jaume Riera en el piano i en Joan García en el contrabaix. Uh-huh. I, bueno, tocarem els temes que van gravar ara això, en aquest passat mes i de febrer, i tots són temes propis, originals, escrits aquest darrer any, i res, i els intentarem de pensar un poc, perquè ja t'he dit, el disc està gravat amb un poc en merda de percussió i de més, però superil·lusionats i amb moltes ganes de venir diumenge cap allà.
0: O sigui, quin temps fa que l'heu gravat en aquest disc?
1: Aquest dia, res, fa tres mesos, sí. I hem tocat un concert després d'això, vull dir que és molt fresquet, la música encara.
0: Perfecte. Sí, sí. I el projecte com a Pep Guerau Quintet és recent també? Ha sortit, teniu anteriors gravacions o això és la primera gravació que teniu?
1: Doncs vam fer una gravació l'any 2020, que curiosament va ser el primer concert que vam fer, que va haver després de la pandèmia. Sí. Que clar, va ser gravar un disc en directe a Porto Coloma, ja demà, i era un format sextet. I res, això va ser el primer disc, el que passa que era un format una mica més ja cero, diguéssim. I en aquesta ocasió som un septet en el disc i està més enfocat en el Latin Jazz, diguéssim, i en els sons una mica més caribenys, una mica tot.
0: Sí, sí.
1: Més que nostre també, tal vegada, inclús.
0: Uh-huh. I ara veig que també existeix Pep Guerau Sextet, no sé si ho sabré pronunciar.
1: Exacte, sí.
0: Això
1: és el que te comentava, que varen gravar disquet allà el 2020, i va ser el primer projecte que hem estat fent tots aquests 5 anys de res. Sí. I res, i ara fa gana de fer un giro i també provar de fer alguna cosa amb el llatí, que sempre és una cosa que he escoltat des de petitó, i que nostre sempre ha sonat d'alguna manera, i me fa ganes. Sí, enfocar-ho més cap aquí, i ara ja t'ho dic, és un metall menys que en el sexte, el que passa és que hem afegit dos percussionistes més.
0: Dos percussionistes.
1: Llavors agafa tot un altre aire.
0: Perfecte. Sí, sí. Molt bé, i la filosofia musical, per exemple, vostra, quina, que m'ho podies explicar, la vostra filosofia, quin és el missatge que vol transmetre musicalment?
1: Pues amb aquest disc, en concret, alegria. O sigui, perquè així com estan els temps avui en dia, està costant una mica de tot trobar una mica de llum,
0: sí.
1: I nosaltres no sé si em poden donar o no, però fent tot el possible per fer-ho i per transmetre això, l'alegria i el bon rotllo que tenim quan toquem plegats i sempre amb una riada i la música en el final és com tot, en el final és com una conversa entre les persones que estan tocant i és un respecte i un deixar xerrar i llavors intentant transmetre tot això que se reflexi cap de fora i amb una riada. I si poden fer-ho passar bé a la gent, un ratito, doncs... Pues, fantastiquíssim, això és l'objectiu.
0: Molt important, molt important. I com tu dius, corren temps un poquet, que si necessita riure, oblidar i tenir un poc més d'esbarjo. Pep, com que si vols comentar res més d'aquest diumenge, de la participació en Dimpollença, hi haurà qualque sorpresa, mos duis qualque cosa que puguem dir, uep, això mos han sorprès. qual cosa que tengo preparada especial per aquesta edició de Dia Internacional de la... Aquest que ja és la novena edició, hem de dir, que és Dia Internacional de la Música Pollença.
1: Me fa molta il·lusió perquè és de... Bueno, Pollença, però jo sempre he estat un puesto que de petit he estat allà en connexió d'alguna manera, de si fossis, amb tota la gent de Pollença, en Ricard, bueno. Llavors, una cosa que sempre m'haurà fet moltes ganes i en participar, no sé si ja serà la tercera o la quarta vegada, i és un, sí, és un lloc increïble per tocar, i la iniciativa del Dia Internacional de la Música és increïble, i que s'estigui fent i empenyent aquesta iniciativa és molt d'admirar, és molt guai. I res, i molta il·lusió de tocar, i sorpreses, però la veritat és que no ho sé, tenim algun tema nou, que supos que estrenarem el diumenge, i també Ventura haurà qualque col·laboració d'última hora, però això com que no ho sabem ni nosaltres, si veiem algun amic que estigui per allà, el convidarem a pujar, a tocar i a disfrutar.
0: Sí, això és el que t'anava a dir, perquè també toca, o sigui, abans que vosaltres, a les 9 toca Ilusos i després toca a les 11 de Ripples, o Ripples, no sé si ho sé pronunciar bé, perquè el meu anglès a vegades és un poc deixa bastant que desitjar. Vos coneixeu entre vosaltres a vegades? Heu tocat junts? O sigui, heu tocat ja, viu coincidit?
1: Me penso que no. El que passa que sí que amb el grup abans hi ha en Pol, el bateria en Pol Font, que van coincidir amb Berri Pomelo a Barcelona, i sí, bon amic, i moltes ganes també de
0: retrobar-nos,
1: perquè fa estona. Sí, fa estona que no molt veïm, o sigui que és super il·lusió.
0: Sí, i una cosa, que jo en el principi no he volgut dir, perquè t'he dit que potser no tenim molt de temps, però com que sí que és veritat que hem fet un repàs molt ràpid, no hem xerrat del teu pas, és a dir, hem de dir que en Pep Grau i jo compartim poble de naixement, que és Santa Margalida, i jo en Pep Grau el coneixia a través d'un grup que se va fer, que Santa Margalida i arreu de Mallorca se va fer molt famós, que és el Reboster. Si em vols parlar un poc d'aquesta època, jo, que va ser la teva primera incursió musical, que rebost té?
1: Sí, diguéssim, sí, vaig fer el primer concert, això me'n recordo sempre, que va ser el dia 4 de maig, que vaig començar, que és el dia del meu cumpleaños, i vaig fer el primer concert en 10 anys, abans de començar i amb 11 quan el vaig acabar.
0: Imagina't.
1: I va ser el primer concert de sa vida, damunt un carretó a Manacor.
0: Sí, a més éreu moltíssims, perquè bé, jo quan era Marga Pericàs, que era el Bou i en Peix, el seu germà Pere Antoni, però sí que éreu molts en el Reboster.
1: No sé si eren 10 o 11, un equip de futbol sense...
0: Sí.
1: I moure'n molts era una aventura sempre, i sí, va ser molt guapo aquell temps de jovenets i viatjar i... molt de concertets i aventures, i va ser una època molt guapa.
0: Sí. Què destaques? Quina cançó? Mos quedem amb... Per exemple, si m'ho haguessin de quedar amb una cançó... tu t'haguessis de quedar amb una cançó de Rebost Tema, quina te quedaries?
1: Uau!
0: És una pregunta un patrampa d'aquestes,
1: Que dius, ostres, si hi havia una que me sona com a immigrant, que era com una rumbeta, i me penso que s'ha d'així.
0: Sí.
1: I aquesta era molt xula, i li posava gust, entre una aquesta. Però no me'n recordo massa de noms, és difícil ara.
0: Bueno, hem de dir que Reboster va deixar l'any 2010, per mi vareu deixar, teniu dos discs en el mercat, crec, però va deixar després de... cadascú faig el camí, per dir-ho així.
1: Sí, però
0: encara vos trobau, i a més molta de gent de Santa Margalida, i sí que a vegades encara han sentit coses.
1: M'ho anem coincidint de tant en quant, i sempre és una alegria, trobem molts. És veritat que no tant com abans, però bueno, és molt guapo, perquè ho trobem menys.
0: Sí, a més sou amics de tota la vida, entenc que... És veritat que no tots són de Santa Margalida. Si tots ho eren de Santa Margalida, crec que no. Hi havia inclús membres que no ho eren, de Marta Fernández...
1: Sí, hi ha hagut sempre... Exacte, sempre algun momentet, i com que al final també hi va haver canvis de gent que s'havia deixat, i gent que va entrar nova, sempre ha hagut gent de per tot. Però principalment a Santa Margalida, i des principi, menys es bateria i una Joana Brines, i en Miquel Casas, eren d'Inca. I els altres tots.
0: Tots ells. O sigui, que vos continuava gent i continuava més ara que hi són tots per allà. Si t'apareix, Pep, si no tens res més a dir, o tens qualque cosa que afegir, que vulguis afegir, que vulguis dir, pues, m'agradaria dir això, ara que tens els micròfons... oberts.
1: Bueno, això, convidar a tothom que li passi gana de passar diumenge per allà i a passar una bona estoneta, i això, que espero veure'ns per allà i disfrutar plegats.
0: Beníssim, si t'apareix, recordar els horaris, això serà aquest diumenge dia 21, a les 9 tendeu Ilusos, a les 10 en Pep Grau Quintet, i després a les 11 tancaran The Ripples. Això serà a la plaça Major, amb motiu de Ardín Pollença, Dia Internacional de la Música, la seva nova edició. I de res, Pep, que ha estat un plaer coincidir. Mira que hem coincidit pel poble, però hem coincidit aquesta vegada amb una entrevista a Ràdio de Pollença. Que te vagi tot molt bé, molta sort, i que tingueu i que disfruteu molt, que transmiteu molt de disfrutament a la gent que també ho necessita aquest diumenge a Pollença.
1: Moltíssimes gràcies, un gustazo.
0: Que vagi bé, que passis bon cap vespre.
1: Igualment.
0: Adéu.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia. Continua en marxa en aquests moments un dispositiu policial a Sombanya, a Palma, en el marc d'una operació contra el tràfic de drogues dirigida per la Policia Nacional. També participa la policia local de Palma per infraccions en matèria urbanística. Allà hi ha el nostre company Álvaro Alonso. Bon dia, Álvaro. Quines són les novetats d'aquesta operació?
2: Bon dia. De moment, el que sabem per part de la Policia Nacional és que hi ha 5 persones detingudes per tràfic de drogues, tot i que la xifra podria augmentar. 3 d'ells ja han estat traslladats a la prefectura de la Policia Nacional. L'Udico ha intervingut haixís, marihuana, cocaïna i també medicines per la disfunció erèctil, a banda de dopes amb efectiu. Més enllà d'això, la policia local de Palma, com bé deies, també ha intervingut per infraccions urbanístiques. En concret, 7 casetes que utilitzaven com a punts de venda i diverses tàpies que ja estan sent derruïdes per dues excavadores. En total, han intervingut més de 100 agents de policia.
1: Gràcies, Álvaro Alonso, per aquesta darrera hora. Per tant, el titular, 5 persones detingudes en el marc d'aquesta operació policial contra el tràfic de drogues dirigida per la Policia Nacional en el poblat palmesà de Sombanya. Canviant de qüestió, Ciutadella presentarà avui el recurs de cassació contra la sentència que l'obliga a retornar els vehicles a la plaça Esborn de manera immediata. Avui acaba el termini per fer efectiu el recurs i el consistori ha esgotat el temps, de manera que encara no s'ha executat la sentència.
3: El servei jurídic de l'Ajuntament consideren que mentre no es resolgui el recurs de cassació no cal aplicar la mesura cautelar dictada pel Tribunal Superior de Justícia. Tot i que els darrers dies s'havien obert negociacions entre el consistori i els demandants per intentar trobar una solució al conflicte, es varen rompre. Els empresaris consideren de fet que la batllessa no té voluntat real d'arribar a un acord.
1: D'altra banda, avui la presidenta del govern, Marga Proens, es reunirà amb la xarxa 03 i els sindicats, comissions UGT i l'STI per escoltar les seves reivindicacions. A la trobada també serà present el conseller d'Educació, Antoni Vera, i s'organitza a petició del col·lectiu.
3: La reunió arriba després que dimarts les mestres i educadores aturassin amb motiu de la primera jornada de vaga de 24 hores per reclamar la negociació d'un nou conveni autonòmic, entre altres millores laborals. Hi ha, per exemple, la implantació de la parella educativa. El col·lectiu també ha sortit al carrer per fer visible el seu malestar amb el bloqueig de la negociació de part de la patronal.
1: I en plana política, avui és una jornada de reaccions després de la històrica declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant l'Audiència Nacional pel rescat de la companyia aèria Plus Ultra i les joies trobades en el seu despatx. El PSOE manté la seva confiança en l'expresident espanyol.
3: A la seva arribada al Congrés, el portaveu dels socialistes, Patxi López, ha considerat raonable dir que Zapatero necessiti més temps per recopilar informació sobre la procedència de les joies trobades en el seu despatx.
4: Seguramente todos nosotros podemos tener cosas en casa que no tenemos. Tenemos que buscar dónde están las facturas, dónde están este tipo de cosas, ¿no? O el origen de... Y eso es muy razonable.
3: Per al Partit Popular, les explicacions de Zapatero no han convençut. Escoltam la popular Esther Muñoz.
5: No resolvió ninguna de las preguntas que nos hacíamos todos los españoles. No explicó el origen de las joyas, no explicó cuándo se las dieron, no explicó si las tributó, no explicó absolutamente nada. No explicó sobre esas presuntas empresas que tienen testaferros y por qué él cobraba de análisis relevante y sus hijas de otras empresas. No explicó absolutamente nada de todas las preguntas que nos hacíamos los españoles, ¿no?
1: Amb aquest apunt arribarem a les 11:04. Més notícies a IB3 Ràdio a les 12:00.
0: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: I de bé, oients, nosaltres seguim en directe ara mateix a les 11:07 i com vos hem anunciat per xarxes socials i com bé sabíeu, vos hem anunciat per totes bandes, avui, en teoria tocava pensa globalment, actua localment, però això s'ha convertit en incidències del porta a porta, no, Sebastià?
1: Bon dia, bàsicament, però bé, per això estem i és important resoldre dubtes i com ja vàrem explicar dimarts, això és cosa de tots que hem fet els canvis per fer una millora global, però els canvis sempre ens costen a tots, a nosaltres també, que ens suposa tot un canvi de sistema i d'operativa i per això és important tota aquesta part pedagògica i de poder resoldre dubtes i de poder explicar les principals incidències i ja sabíem, perquè això passa a qualsevol lloc que fas un canvi d'aquest tipus, que sobretot els primers dies les incidències són majors i a poc així com tot ens anem adequant, els negocis, els particulars, ens anem adaptant, entenem els canvis i les aplicam, llavors ja funciona tot molt, molt millor.
0: Ja vares venir ahir, vareu fer una Joana.
1: Sí, dimarts érem a parellar, no sé quin dia ens trobam, però
0: si era jo
1: dimarts a parellar.
0: Un programa extens i que vareu explicar en detall tot, si voleu escoltar. Teniu, avui sí que ens centrarem més en tema de negocis, com han de fer, com han de sol·licitar, quan han de treure, però sí que tornarem a recordar breument tot principals problemes, dubtes, incidències que hi ha.
1: Nosaltres igualment mirem de publicar un fax, preguntes freqüents de les principals incidències i jo, si t'apareix, em faig un breu resum per fer
0: de
1: recordatori.
0: Les que, sí, que ho anem veient, no?
1: Primer de tot, el calendari dels particulars, que per cert tocau haver rebut, el rebreu perquè tenim els informadors que l'estan repartint, que això no ho van donar en soquit, perquè també aprofitam ara per repartir-ho i si hi ha cap incident concret poder-ho comentar a peu de carrer sobre informadors, un calendari de cada zona, repartim el calendari corresponent per posar a la gelera, que sempre és molt pràctic. Per tant, aquest calendari indica quan s'ha de treure els residus, no quan les recollim. Nosaltres les recollim l'endemà. Per tant, si el calendari de la zona verda diu que avui, que són dijous, s'ha de treure l'orgànica i el cartró, que recomanem de 10 a 12 treure-ho, nosaltres l'endemà començant a recollir.
0: És a dir, sempre no és que venguin dijous de matí, sinó no, que és un dia que s'ha de... Això és una pregunta per xarxes que se feia molt, que han deixat ofens de fora i no han vengut. I és un dia que s'ha de deixar. No?
1: Exactament. Si vols hi fixeu, hi ha el dia que s'han de deixar les diferents fraccions. Nosaltres recomanem de 10 a 12. Nosaltres passam a recollir l'orgànica i el rebuig a partir de les 4 i la resta de fracció de selectiva a partir de les 6. Però, clar, són hores intempestives i per això recomanem també per tema de renous i per ordenar un poc aquest sistema de fer-ho de 10 a 12 del dia que se marquen el calendari.
0: Que això, normal que hi hagi confusió, perquè abans era el contrari, era un dia que
1: és que, mam, al llarg de la història dels calendaris d'Encer hi ha hagut diferents versions i sigui quina sigui la versió, sempre hi ha hagut incidències perquè tothom ho interpreta de seva manera. I vàrem pensar que si donàvem informació als usuaris, es donen-li informació de quan van de treure, no de quan ho recollim nosaltres. Això era un poc la lògica i la deducció. Per tant, per això ho vàrem fer així.
0: I perquè quedi tot clar, un calendari, heu de consultar quina és la vostra zona,
1: sí,
0: si no sabeu...
1: Ho tocau sobre, perquè en els que teniu cubell també vos varen donar un triti, quan varen repartir també cart porta a porta per informar que se vengués a recollir el kit de recollida, ara en sols imants, etc. Tothom espera que tingui, perquè hem fet molt d'esforç perquè tothom li arribi el calendari. De totes maneres, una cosa que vull recalcar és que el canvi real de com se feia fins ara, més enllà de que ara hi ha un cubell que ara hi entraré o el repassarem, és que les fraccions en vasos vidre, paper, cartó són els mateixos dies, les recollim els mateixos dies que les recollim fins ara. Per tant, si un ja té xip, no l'ha de canviar. I aquestes fraccions s'han de treure en el poal blanc. Si no basta el poal blanc, per exemple, si els envasos, que sol ser més problemàtic, amb una bossa groga, transparent perquè l'operari veu que se treu correctament, a damunt o de vora, segons el millor damunt, es posa el blanc. D'acord?
0: I si no, recordant que la ferretina se posa.
1: Exacte. Si no...
0: Però si se fa bé, toca.
1: Si se fa bé, se fa bé. I els adhesius, sobretot, n'han posat més els primers dies, segur que a poc en deixaran de posar, perquè tothom a poc ja entendrà. És que les causes més habituals són fracció incorrecta, perquè un potser va llegir malament i se pensa que el dia que va de treure el dia que ho recoim, per tant, que sàpiga si posem això és perquè ha de repassar el calendari i el 95% que és que va fer així i nosaltres també ens podem equivocar com tothom, però d'entrada els operaris tenen clar. O poal incorrecte, una de les errades més freqüents és que allà el poal de matèria orgànica és més petit en reixes que és per tenir dins la cuina, no és per treure, perquè per treure tot d'una s'espanyarà, perquè no està preparat per estar de fora, perquè se pugui manipular, etc. Per tant, dos poals de matèria orgànica. Un, que és per tenir la cuina, hi ha de posar la bossa que han regalat de matèria orgànica, vull dir, compostable, volia dir, i després, per treure-ho, s'ha de posar dins el poal més gros, en tapa gris, per treure de fora. Una altra cosa també seria una altra causa de que no s'ha recollit seria perquè els residus estan mal separats. Si toca rebuig, vull dir, si toca matèria orgànica no hi pot posar rebuig, i si toca paper cartó no hi pot posar envasos, etc. Per tant, les fraccions que s'han de treure són molt importants, i això serien les incidències més importants.
0: També un comentari a xarxes socials, ara que revisàvem un poc, que està molt il·luminador, ara no sé quina persona era, tampoc ho direm, però una persona que deia que se pot cridar a Enser si hi ha dubtes.
1: Sí, i, efectivament.
0: Molt il·luminador.
1: Nosaltres demanam, i ho demanaves l'altre dia, comprensió, perquè és vera que com que són dies de moltes incidències normals, qualsevol canvi com aquest, a vegades pot ser telefonen i no contestem a la primera perquè tenim moltes cridades. I si envien un correu pot ser no contactar immediatament perquè tenim molt de correu, però que procuram atendre a tothom que mos fa consultes.
0: Que teniu en el vostre abast.
1: Exactament, tot el que podem i més, i recorda nosaltres que tenim una atenció al públic fantàstica en les administratives que estan allà i que vos atendran en total amabilitat i també també s'agraeix que així sigui estrat amb elles, no? Per tant,
0: i també si no saben quina zona és,
1: també
0: poden demanar,
1: també poden demanar, si no estan també està penjat, tenim un mapa penjat perquè tothom pugui mirar on viu i saber la zona, per tant, això és important. Tornant, si t'apareix, abans de fer més preguntes o d'entrar a la part dels negocis, la principal novetat, bàsicament, abans han dit que les fraccions per envasos, paper, cartó i vidre no canvien com se feia fins ara, el que sí que canvia realment són que el rebuig, que el que volem evitar que se produeixi, per això la campanya és de Formentor el Puig, cap residu al rebuig, perquè realment n'hi han d'anar molt pocs, i si vols ara repassant, perquè també una de les principals incidències és que la gent encara confon, i és normal, matèria orgànica amb rebuig, o gent diu basura quan hi venten com els residus mesclats, i això és el que és important. El principal canvi que hem fet és que de passar a recollir 3 dies de rebuig, només passam un dia, i en canvi la matèria orgànica, que el que en pes més produïm, passam a recollir-ho 4 dies per setmana, d'acord? I després tenim, recordem, un servei específic per recollir de bolquers que s'han d'apuntar a l'oficina d'Enser i farem una recollida específica els dilluns i els divendres. Per tant, l'han de treure amb una bossa blanca diumenge vespre per recollir-ho dilluns i dijous vespre per recollir-ho divendres. I el dia del rebuig, evidentment, també, si se posa en una bossa blanca, també li recollirem. Per tant, això s'han d'apuntar una sola vegada i llavors nosaltres organitzem una ruta específica per aquest tipus de residus que entenem que no se poden acumular una setmana, així com si se rebuig, si se fa bé, és acumulable, perquè vols que parlem de lo que seria rebuig perquè la gent entengui lo que és matèria orgànica, que això ho van passar.
0: Poden diferenciar, sí.
1: A veure, rebuig són, avui, matèria orgànica són restes de menjar i residus biodegradables. Per tant, pensem, bàsicament, lo que produïm a la cuina, que no són envasos, fruita i verdura, carn i peix, closques d'ou, marro de cafè, pasta, arròs, paper de cuina brut, etc. Tot el que sigui orgànic. Fins i tot si em ordenava, si tenen dues fulles d'una planta, li pot posar, el que no pot posar és si poses un arbre allà, no mos hi cap, no? Això s'ha d'anar a la deixalleria, però sí que és això. Per tant, si veiem, realment mos queda molt poc de rebuig. Serien ses llosques, ses pols de granar, ceràmica trencada, que tampoc crec que procurant no rompre-ne cada dia, els excrements d'animals, els bolquers i els productes higiènics, que ja han dit que si hi ha bolquers que se produeixen per persones majors ni petits, i no, tenim aquesta recollida específica.
0: Que al final tot això està en el tríptic, que
1: tot això està en el tríptic, xarxes socials,
0: que
1: webs,
0: és més fàcil posar una queixa o queixar-se que agafar un tríptic, te llegeixer un pic i
1: exacte,
0: està tot clar i explicat.
1: Exacte. Ja. Com hem de treure? La matèria orgànica, preferiblement, que per això els repartides dins una bossa compostable, que ja han dit que el poel petit de reixes va dins la cuina i posant la bossa, i quan l'hem de treure de fora agafem el poel marró amb la tapa gris, li posant de dins i ho traiem.
0: Aquells dos són per de fora, només.
1: Exactament. Els dos grossos més rebuts són per de fora, per tant, el rebuig dins d'una bossa a dins el poal de la tapa gris i marró per de fora, els envasos dins una bossa groga o transparent, com sempre, perquè se vegi, i dins també el poal blanc multifracció, i si no mos hi cap damunt, recomanant pels envasos, que ja són molt voluminosos, però ja he vist gent que ho fa molt bé, que és que les plega, per exemple, una botella d'aigua, si en un moment la plegues i t'ocupa una quarta part, per tant, també, fins i tot per comoditat d'espai, és millor fer-ho així. I el paper, cartró i vidre, que poden anar directament sense bossa i quasi que millor dins el poal blanc. Això seria, crec que el principal dubte o les principals incidències que poden tenir d'aquest canvi de sistema, que bàsicament és treure'ns els poals que han repartit i aquesta addició de posar la fracció orgànica, que per tant ara l'han de separar, que abans anava la fracció rebuig, i ara la fracció rebuig com si s'hi dividís en dues, no? Perquè entenem, volen pensar que ja la gent o la majoria ja separarà les altres fraccions en barra lleuger, paper, cartó i vidre, i per tant ara, si se feia bé, se crea la fracció rebuig, se separa en la fracció orgànica, que és tot aquell material biodegradable, i la fracció rebuig, que ja hem dit que realment si se fa bé és molt poca cosa.
0: En el final, entre aquests dos programes, aconseguirem tenir un recull de tots els dubtes i tot el
1: que sí, cal. Jo crec que sí, i part del que te deia. Llavors, després d'aquest programa, també en breu penjarem aquestes preguntes freqüents a xarxes perquè també la gent les pugui consultar. Més incidències, si t'apareix, ja vaig acabant. A veure, si no teniu poal i no vareu venir, que vam estar de dimarts a diumenge fins a la taverna, si no teniu poals, podeu venir a les oficines d'Enser i necessitau el rebut de fens o necessitau el DNI del propietari o una còpia per poder registrar que s'ha fet l'entrega d'aquest kit, d'acord, que és matèria orgànica, vull dir, dues bosses per recollir la matèria orgànica, un poal petit per estar dins casa per recollir la matèria orgànica, el poal marró en tapa gris per treure la matèria orgànica i el rebuig, i el poal ja més gros de 40 litres blanc per treure les altres fraccions, paper, cartó, envasos i vidre. Això per una banda. I per una altra banda, aconsellem, per evitar robatoris, que poseu l'adreça en permanent a cada poal, perquè així, quan hi sigui qualcú l'ha robat, és qualcú que no en té, segurament, dic jo, és més fàcil, o ningú mos pot assegurar, perquè al final llavors nosaltres fem aquesta entrega, però llavors propietat de cadascú i cadascú se n'ha de cuidar, no? I llavors també en breu posarem a l'avant per si qualcú, però que això, lo important és assegurar-nos, i això seria una mesura senzilla de poder tenir de
0: que no se marca,
1: no? No, jo posaria l'adreça d'allà on és poal, carrer tal, número tal, i això seria la manera de fer-ho.
0: I ara, Sebastià, si t'apareix un dubte que tenen molt de negocis que, clar, que fan quan
1: el negoci,
0: perquè molts els deixen a fora i també hi ha queixes de que no saben molt bé com,
1: anem,
0: com
1: en negocis, he de dir que és un poc com ha passat en la part d'esport a porta de particulars. El gran canvi és també que abans recollíem, crec que eren 3 dies de rebuig, o 5.
0: Però ells segueixen amb ocells poals que els facilitau a vosaltres, amb aquests poals grans, no?
1: Torna-m'hi, que ara ja mesclava, ara, quan estàvem en sos particulars i era un poc diferent, ara ja mesclava. Torna-m'hi.
0: Negocis.
1: Primer punt, hem anat en sos informadors un per un, I si qualcú no hem anat i necessita informació, perquè potser el moment que eren estava tancat això, que si necessita una informació personalitzada, que molt ho diguin i els informadors hi aniran. Això, que vagi per endavant, perquè volen donar les màximes facilitats. Punt 2. La gran diferència de fins ara és la mateixa que els particulars, que han reduït dies de rebuig per augmentar els dies de recollida de matèria orgànica. La resta de fraccions són les mateixes, no? Per tant, com ho feien fins ara i com ho hem de fer a partir d'ara, perquè així ho aclarirem. Fins ara, per exemple, per aquells negocis més tipus, per exemple, restaurant, bars, etc., que produïen vidre, per seguretat havien de tenir una cubeta de vidre, que això és seva i l'han de comprar i l'han d'adquirir, molt, evidentment ja la tenen. I l'altra fracció, que sempre sí o sí s'havia de treure en un recipient, en un contenedor, en una cubeta, era el rebuig. Val? Què passa a partir d'ara? Que com que el rebuig, ja han dit que allà hi havia la matèria orgànica, hi ha recollit matèria orgànica, tot el que és fracció orgànica, que si se fa bé és la majoritària, segons quin tipus de negocis, més que, evidentment, que serveixen menjar o begudes, el que s'ha de fer és que nosaltres donem una cubeta de 120 litres que l'identificam per poder treure la matèria orgànica, però s'han de treure en contenidors diferents. El vidre és contenidor de vidre, el rebuig és contenidor de rebuig i la matèria orgànica és contenidor de matèria orgànica.
0: S'ha de tenir tres contenedors diferenciats.
1: S'ha de tenir tres contenedors diferenciats. I diràs, i ets envasos paper cartó, si se tenen millor, però a vegades per veure que els negocis que és una situació diferent, si no és així, sí que recollim fora contenedor els envasos i el paper cartó, però amb una característica molt, molt bàsica. Els envasos han d'estar també en bosses grogues, millor mig transparent, o si no, bosses transparent per veure que són realment envasos, i el paper cartó s'ha de treure ben col·locat i ben plegat, perquè el que ens hem trobat a vegades que els nostres operaris se troben capses escampades i això en bruta, a l'hora de recollir no és operatiu, perquè és una operària agafa una capsa en capses plegades o dues i la tira dins el camió. Si s'ha de posar a fer net, no és la seva feina i no és operatiu, i a part que a nivell d'imatge tampoc no el seu. Per tant,
0: per aclarir, un negoci han de tenir el seu contenidor de vidre, el seu contenidor de rebuig, i vosaltres donau un, facilitar un de 120 litres de
1: matèria orgànica.
0: De matèria orgànica, que és aquest canvi.
1: Exacte, que algú no en produeix tanta i en vol un de més petit, també nosaltres vam enviar un qüestionari, si qualcú no li ha arribat o el que sigui ho necessita, ja dic que se posi en contacte amb nosaltres contactarem amb ell, demanant paciència si aquest dia no responem amb tanta agilitat com us agradaria, perquè hi ha moltes preguntes, però això seria
0: que han de demanar un contenidor més.
1: Exacte.
0: Simplement per la matèria orgànica.
1: Exactament.
0: I també canvien dies?
1: No, els dies són els mateixos que tenien per recollir de vidre, paper, cartró i envasos.
0: Que són els mateixos per particulars que per negocis?
1: No. Els negocis tenen el seu calendari, que també l'estan repartint en forma d'imant i també ja les sabien. Però bé, si vol ho poden repassar. O sigui, els negocis, el vidre, l'han de treure. Bé, nosaltres aquí en els negocis, quan hi ha negocis que tanquen diferents horaris, sí que hem posat, que no s'embuin els particulars, sí que hem posat en quan passam a recollir. Per tant, han de treure a banda les 6 des de matí de dilluns, per tant, diumenge vespre, si pot ser, el vidre i els envasos, el mateix dimarts per cartró, el dijous vidre i envasos i el divendres per cartró. I llavors, recollint la matèria orgànica que l'han de treure, per tant, abans de les 4, és a dir, el vespre abans, han de treure el mateix dia que els particulars, és a dir, a banda de les 4 de dilluns, és a dir, diumenge vespre, a banda de les 4 de dimarts, és a dir, dilluns vespre, i el rebuig abans de dimecres a les 4, és a dir, dimarts vespre, i després ja dos dies més d'orgànica, que la recollin dijous i divendres. I per la temporada, diguem, d'estiu, només per aquell sector horeca que li deien, que són bars i restaurants que produeixen molta orgànica, també feim un dia de recollida de rebuig i un dia de recollida d'orgànica. Però és una cosa molt específica, molt acotada en els grans productors de temporada d'estiu, perquè el cap de setmanes, en general, no feim, llevat de, ja es repeteix, per cares particulars, no feim recollida.
0: I va bé, això són els principals canvis per a negocis que canvien dies i que s'afegeix un contenidor d'orgànic.
1: Correcte.
0: Simplement, no?
1: És a dir, exacte.
0: No és una fricció. És complicat perquè a lo millor molt de negocis han vist que no els hi recueixen o lo que sigui, i és... Però el que deu vosaltres, heu anat a la majoria i si no és perquè esteu tancat, igualment poden cridar. En serà,
1: és així. Nosaltres...
0: És gratuït aquest nou poal.
1: És d'orgànica, o sigui, per facilitar la seva recollida, el donam com a deferència per facilitar i impulsar aquesta recollida, no?
0: Que és de 100.000 litres, que és com aquests birds que...
1: Sí, exacte, són com normalment de 100.000 litres són el més estàndard que usen els negocis, no? I això seria un poc el resum de les incidències i de les preguntes més freqüents, o sigui que entenguis qualcun altre o que...
0: Jo si crec no... que entre ahir avui, que l'únic que mos faltava explicar era negocis, si hi ha qualcú que acaba d'escoltar, l'altre dia, ara no sé si era jo o dimarts, perdoneu-me, vàrem fer un programa d'una hora extens on s'explicava tot, i avui ha estat més enfocat a nudutes que han sortit de darrera hora i a negocis. Així que jo crec que entre aquests dos programes, qui tingui dubtes...
1: En ja. Poden sortir d'altres, però ja. Sempre poden tornar, sempre ens poden escriure, ens poden telefonar i procurarem contestar amb la màxima agilitat. Repeteix, gràcies per la paciència, això és una cosa de tots, la millora la farem entre tots demanam i necessitant la col·laboració ciutadana. Nosaltres hi posem molt d'esforços perquè també per nosaltres a nivell intern de logística ens suposa un canvi, però crec que aquest canvi és positiu per la millora del servei i per l'imatge del municipi.
0: I de bé, Sebastià, en el final, per repetició, s'aconseguirà,
1: sí,
0: per hàbit, un canvi que en el final...
1: Exacte, és, i una cosa que a la millor ja no és del nucli de Pollença, recordar que també ja han col·locat el nou contenedor de càrrega lateral a Cala Sant Vicenç, que en breu qüestió de dir, ja estaran operatius. Qui no hagi passat els dos dies que vam habilitar per recollir el seu kit de la targeta Tosc Clués per obrir el contenedor d'orgànica i el seu o al petit per tenir dins la cuina les bosses compostables, pot passar per dir la setmana que ve per les oficines d'Enser, i si no es tornen a habilitar un altre dia específic a Cala Sant Vicent per a tota aquella gent que no va poder venir a Cercaró.
0: Però ara a Pollença encara se pot passar.
1: A Pollença a partir de la setmana que ve,
0: de dilluns
1: també podrà venir les oficines d'Enser a Cercaró. Així com els poals, perdoneu, sí que ara ja qui no ho tingui ja hi pot anar, ja
0: això per particulars, sí, per negocis de dilluns.
1: No, perdona, ara la millor ben buia. No, a Cala Sant Vicenç, sí. Perquè és diferent, perquè a Cala Sant Vicenç, quan hi van en contenedors i no importa porta, repartim unes targetes per poder obrir contenedor orgànic que està tancat i en futurs de rebuig, varen fer també una jornada de repartiment d'aquestes targetes a clouers i repartir aquest pol per recollir matèria orgànica dins la cuina i les bosses, i hi ha gent que no va poder venir i per tant a partir de la setmana que ve pot venir a les oficines. Els qui fan porta a porta Pollença nucli ja pot venir
0: quan sigui
1: que tenim allà poals amb el que he dit, en el DNI del propietari, on s'ha rebut defens per comprovar que qui ve a cercar és qui està legitimat, per dir-ho així.
0: I després negocis, quan poden anar...
1: I negocis, si es contacten amb nosaltres, com que normalment el que fem, si és per un de 120, el repartim nosaltres, perquè no
0: estava per... Allà, no?
1: El deixem en el negoci, sí, que ja n'han deixat molts, i si n'han de deixar més, evidentment, no hi ha cap problema, però s'ha de contactar amb nosaltres i t'he dit molt clar que el donem per recollir la matèria orgànica, no per recollir altres fraccions que han de tenir el seu cubell corresponent, perquè també el que vam explicar, tot això, aquestes normes també ho fem perquè per l'operari també sigui fàcil identificar si se fa bé o no se fa bé, si poguessin treure tothom qualsevol cubell, qualsevol color, és que seria molt complicat de gestionar, per això també és tan important respectar un poc aquestes normes per facilitar el servei.
0: I de Sebastià, moltes gràcies, segur que no serà el darrer pic que parlarem d'aquest tema, però esperem que cada pic quedi tot més clar. Bé, moltes gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres, Ràdio Pollença, per servei públic i sempre a disposició.
0: Moltes gràcies.
1: Adeu.
2: Jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
3: El viajar es un placer, que no suele suceder.

0: IB3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. 7 persones han estat detingudes en el marc d'una operació policial contra el tràfic de drogues a Sombany, a Palma. Un dispositiu de més de 100 agents de la Policia Nacional i la Policia Local han actuat des de les 9 del matí. Han intervingut haixix, marihuana, cocaïna, heroïna i medicines per a la disfunció erèctil, també doblers en efectiu.
2: Així mateix, la Policia Local de Palma ha aixecat actes per infraccions urbanístiques i ha esbocat amb dues excavadores secasetes que s'empraven com a punts de venda. Una operació que Alejandro Becerra, portaveu de la Policia Nacional, considera un èxit.
3: No se ha encontrado resistencia porque se ha actuado de forma muy rápida y contundente. Entonces no hemos tenido ningún problema. Algunas detenciones se han hecho, gente que ha huido y se ha interceptado corriendo y han tirado drogas, se ha intervenido dinero y por lo tanto un éxito.
1: Avui també hem sabut que una de les barques de migrants arribades aquesta setmana a Mallorca duia un cadàver a bord. La Guàrdia Civil ja investiga la identitat de la víctima i les causes de la mort. Al llarg d'aquests dies han arribat a Mallorca i Cabrera 4 embarcacions amb 78 migrants.
2: A Menorca, la Policia Nacional investiga la mort d'un altre home localitzat dissabte passat a la cala del Mercada, Vini Llautí. Un ciutadà va avisar i els bombers varen haver de recuperar el cos d'una zona de roques. L'home duia una armilla salvavides de color vermell i la principal hipòtesi és que es tracta d'un altre migrant.
1: I també de la plana de successos, un home de 78 anys ha resultat ferit greu després de ser atropellat per un cotxe al carrer de Manacor a Palma, concretament a l'altura del número 8. Els fets han passat de vés les 9 del matí a prop d'un pas de vianants.
2: Els sanitaris del SAMU 061 han atès l'home al mateix lloc dels fets i a causa de la gravetat de les ferides l'han traslladat d'urgència a l'Hospital Universitari Son Espases. Per la seva part, la policia local s'ha fet càrrec de la investigació per aclarir les causes del sinistre.
1: Canviant de qüestió, la UIB, juntament amb la Universitat de Múrcia, ha liderat el projecte Compass, que ha ajudat a més de 1.800 adolescents entre 12 i 23 anys d'arreu de l'estat espanyol a saber com gestionar millor el dol i l'acompanyament al final de la vida. L'alumnat de secundària de l'IES Santa Maria ha participat en aquest projecte i avui es fa la cloenda. A les cases de semestres hi ha la nostra companya Carme Moreno. Bon dia. En què ha consistit la cloenda i el projecte?
4: Bon dia. La companyia de teatre La Comunitat ha escenificat l'obra Rumbo Desconocido, que genera un espai de reflexió sobre el sentit de viure i morir, a més de la necessitat de construir espais més humans i compassius. Abans de l'inici d'aquesta obra, l'investigadora principal del projecte Compass, la doctora del Departament d'Infermeria de la UIB, Rosa Miró, ha explicat que la mort és un tema tabú en la nostra societat que genera molt de malestar si no se'n parla.
5: Si ho treballàvem ara com amb els adolescents, entenem que ells creixeran siguent uns adults més saludables, poguent entendre de forma natural que hi ha que demanar si l'altre té pena i vol plorar, si vol que l'acompanyem, si vol que anem a casa seva a fer deures avui a hora baixa perquè està trist perquè ha perdut de la seva mamà.
4: Durant aquest curs escolar, el projecte Compass ha permès donar eines a l'alumnat de l'Institut de Santa Maria per acompanyar millor el final de la vida i tenir eines per afrontar el dol.
1: Gràcies, Carme Moreno. Amb aquest apunt arribarem a les 12:04 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio a la 1 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ho escoltes, ho sents. És Ràdio Pollença, la teva ràdio.

Són les 12 i 13 minuts, seguiu escoltant Ràdio Pollença. Tot seguit fem un repàs a les notícies locals més destacades d'aquest dematí d'avui. Començam explicant-vos que avui han començat els bons de les Illes Balears als comerços locals. Per cada 20 euros de compra, en pagareu 10, vos estalviareu un 50%, amb això sí, un màxim de 100 euros per persona. Hi ha molt de comerços d'emprampollença que s'han adherit en aquesta campanya. Per exemple, Aures Perfum, Mont d'Aventura, Confort, Xaloc, Ferreteria Torrendell, Farmatural, Teixit Vicenç, Idees, La Granota, La Tenda de Tras, Safari Kids, Louis Viu, la Cooperativa Pagesa, Aina Kids, Aura, Cana Falanitxera, Marc Moda, Mestral Boutique, Nilai, Llobera, Llar i Decoració, el Centre Òptic Bella Vista, el Taller Pedro i Xisco i Userral Gourmet. La campanya està activa des d'avui, 18 de juny, fins al dia 31 de juliol, o més que bé, i la informació la trobareu a bonsillesbalears.com. Hem d'explicar que per aplicar els descomptes hi ha tres marges. Els comerços, primer de tot, us sol·licitaran el DNI o el NIE, i per compres entre 20 i 39,99 euros us aplicaran un descompte del 10%. Compres de 40 a 59,99 euros, un descompte del 20%. I compres superiors a partir de 60 euros us aplicaran un descompte del 30%. Pel que fa un altre recordatori, aquesta setmana ha començat el nou servei d'ofens de porta a porta en un nucli de Pollença, en la recollida de la fracció orgànica. Recordem que l'Ajuntament ha repartit aquests kits de reciclatge en oveïnats que consten de bosses compostables i tres poals. És important destacar que el poal més petit no s'ha de treure al carrer, només es per emprar dins les llars. El poal marró més gran, el de 20 litres, s'utilitza per dipositar o bé la fracció orgànica o bé la de rebuig, segons el calendari de la vostra zona. I el poal blanc, el de 20 litres, s'utilitza per les fraccions restants, en vasos, paper i cartró o vidre, també segons el dia de recollida establert. Si no teniu els vostres kits, aquests poals, podeu recollir-los a EMSA, a l'oficina de l'Ajuntament. També en dedico veïnats de Sant Vicenç. També notaran, hi haurà novetats. Aquesta setmana s'han instal·lat els nous contenidors de càrrega lateral per dipositar la fracció orgànica que cal tenir. Un clauer que obri aquests contenidors. Si no el teniu, el vostre kit amb els poals, també es podeu recollir a EMSA. I a més, recordant que la recollida d'orgànica en el port de Pollença s'aplicarà previsiblement a partir del mes de setembre. Avui hi ha mercat nocturn en el port de Pollença. Els mesos de juny, juliol i agost n'hi haurà cada dimarts, dijous i divendres de 7 de l'hora baixa a 12 de la mitjanit al passeig Anglada de Camarassa. Aquest cap de setmana arriba el Dia Internacional de la Música, que omplirà les places i carrers del poble de molta música en directe, d'actuacions i d'oc, com per exemple les de dissabte, Music Mag, però més petitets, a la plaça Bea. Hi haurà hora baixa també en els jardins de Joan Marc, a benefici de Prodis, i en Umoll, dissabte, hi haurà una gran ballada popular que organitza Racó de Tramuntana. També hi participen Dalí Sabas, els Xeremies de la Font del Gall i Aires d'Esplà de Marratxí. Això és a partir de les 8, a la plaça Miquel Callo. I anem a diumenge, que és el Dia Internacional de la Música, i en el que s'han organitzat concerts en dematí i en hora baixa i nit. Dematí a partir de les 11 hi ha micro obert al Jardí Joan Marc i els concerts de l'hora baixa són a partir de les 7 en diferents places, actuant Sweet Duo, Amayal Duo, Tramuntana Gypsy, Paula i Matis, Sol i Pet Toni, hi ha també el Dim Kids, Lolo, Taroko, Miguel Pepe, Almirón Trio i el Goma Just Trio. També a partir de les 7 passa que resen la banda de música. I a la plaça Mojo, concerts a partir de les 9, primer Ilusos, a les 10, Pec Grau Quintet i a les 11, The Ripples. També hi haurà actuacions diumenge en Umoll a partir de les 7, Rano, Lo Sabio i Lupano i també Pink Rose davant la oficina de turisme. Hem d'afegir també una altra actuació perquè la música al carrer continua aquesta setmana i demà divendres hi ha concert davant l'Ajuntament de Pollença de Xambanà a partir de les 8 i mitja. L'Ajuntament informa que aquesta setmana s'inaugura l'exposició a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença. Això serà diumenge a les 12 del migdia en un museu.
una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris, una mostra que s'ha fet en col·laboració o per iniciativa del Club Rotari de Pollença. A partir del dia 23 de juny, és a dir dimecres, l'exposició estarà oberta al públic en horari habitual del museu. I si s'inaugura diumenge migdia, han de dir que diumenge, hora baixa, hi ha també una conferència molt relacionada, és la que donarà l'arqueòleg Joel Bellviure al Club Pollença a partir de les 8. Tu per títol, Arqueologia Bocoris, nous secrets descoberts. Arrels Marines ha avançat que dins el Fòrum Talaia Nord la setmana que ve fan una hora baixa formatiu i està oberta a tothom. És un taller de bon tracte per aprendre a comunicar-se millor, gestionar conflictes i cuidar les relacions en espais col·lectius, en dinàmiques participatives i molt pràctiques. I d'això és dijous que ve. A partir de les 6:30 en un saló d'actes du Port de Pollença s'han d'apuntar a les xarxes socials. Més destacats, la Fundació Cors Oberts recorda que fan mercadet de segona mà de fi de curs amb joves voluntaris aquest diumenge de 9:30 a 1:30 en el pati del Sagrat Cor. Serà benefici dels seus projectes per donar suport a la dona i la infància. I dilluns que ve hi ha campanya de donació de sang, en aquest cas a l'Associació de Veïns del Port de Pollença. És el cap vespre, recordeu que heu de demanar cita a donasang.org. I en esports, destacades les celebracions que faran aquest dissabte el Pollensi Port Futbol Club. Tenen dos motius i dos per celebrar: l'ascens a divisió d'honor de l'equip masculí i l'ascens a tercera divisió de l'equip femení. I què faran? I de mirar a partir de les 5:30 sortirà de la rua cap al monument, des del monument, perdoneu, fins a l'Ajuntament. Allà a les 6 a l'Ajuntament hi ha la recepció per part de les autoritats, està tothom convidat, i en aquest va hi haurà també granissat per als infants. També la rua anirà des de la plaça fins a un monument, des de la plaça Major fins a la plaça d'un monument, on hi haurà una festa de cloenda, un show de jugadors, jugadores, baixa, actuacions musicals i DJ. Hi haurà barra, hi haurà també sopar, a benefici del club, i vos conviden a anar-hi en les camisetes de Pollença i Port o les banderes de Pollença. Avui comença la 29a edició de la Copa d'Espanya de Pesca d'Altura Corricant, de Mollada i Salta. Celebren la seva 29a edició i ho fan avui, demà i passat demà en un moll, a l'organització del Real Club Nàutic del Port de Pollença. Unes 12 embarcacions i dos donaran cita amb alguns dels millors equips del panorama nacional. I avui acabem amb una informació que ens arriba de la funerària de Pollença. Ha mort Antonio Fernández Torres. Antonio Fernández Torres, a l'edat de 91 anys. La vetlla és demà, dia 19, de 11 a 12 i mitja del dematí. I s'hi dona la informació que dona aquesta esquela. Són les 12 i 22 minuts, pràcticament. Fem una pausa musical i avui acabarem aquesta fil per randa, aquest programa, fent una darrera entrevista. I és que d'aquí no res. Telefonarem a Manuel Suárez, ell és qui farà la conferència demà divendres sobre la colònia penitenciària de Formentera 1940-1943, un acte que és a Can Llobera a les 7:30 i en el que presenta Pere Sales i també participa Maria Eugènia Jaume. I doncs res, fem una pausa i tornem d'aquí uns minutets.

0: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
2: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
2: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: Dotze i 33 minuts, acabam el fil parlant d'avui, aquesta darrera mitjoreta, parlant d'una de les activitats de l'agenda cultural de la setmana d'aquí de Pollença. I és que demà divendres, a Can Llobera, hi ha una conferència titulada La colònia penitenciària de Formentera, 1940-1943, xerrada que anirà a càrrec de l'investigador i professor Manel Suárez. L'acte comptarà amb una introducció sobre els centres de reclusió a les Illes Balears durant la Guerra Civil i el primer franquisme, que mos duran a Maria Eugènia Jaume, i tot això ho presenta Pere Sales. Això és demà a les 7:30 a Can Llobera. I de mira, ara parlarem amb en Manel Suárez, farem una prèvia de lo que serà la xerrada de demà, perquè volem posar-vos en context. Tot seguit farem un viatge en el temps fins a Formentera, fins a aquesta colònia penitenciària, que serà la protagonista de demà, un centre de reclusió que va funcionar entre el 1940 i el 43, per al que van passar més de 2.000 homes, amb un règim disciplinari sever. Venien de totes les províncies de l'Estat, amb una falta d'higiene, poca atenció sanitària, una pèssima i falta d'alimentació, que se'n va endur la vida de 58 persones, 58 presos, homes, ells eren una presó masculina. Bé, de tot això, idò, en parlam un poc més amb en Manel, que el tenim a l'altre costat del telèfon. A veure si ens sentim bé. Primer de tot, Manel, bon dia. Com anem? Com estàs?
4: Hola, bon dia.
3: Manel, mos posam en situació, jo ho he dit molt per damunt, però el tema de demà és aquesta colònia penitenciària de Formentera. Com aquest centre de reclusió, com el descriuries tu?
4: Com un centre de càstig, dissenyat des d'un principi com un centre de càstig, no diferent en els altres centres disciplinaris o de reclusió que hi havia a tot arreu de l'estat espanyol, però sí radicalment diferent.

0: Camp Mir, que va ser en diferents moments, això començava a funcionar. Perquè ens entenguem quan dic començava a funcionar. Vull dir que quan arribaren els primers 35 homes presos, que eren, procedien tots de la presó de Valladolid, hi varen venir perquè aquests 35 homes foren els mateixos que varen desmuntar els barracons del camp de concentració d'Aranda de Duero. Aleshores, les autoritats franquistes decidiren, per un costat, crear la colònia penitenciària Formentera en suposició de, dels militars de les Balears, del capità general de les Balears, és important remarcar aquest fet, i així tot decidiren ubicar allà una colònia penitenciària i, com que el camp de concentració d'Aranda de Duero s'havia clausurat i desmuntat, decidiren que els mateixos 35 presos que havien desmuntat els barracons traslladassin aquests mateixos barracons a Formentera i començassin la construcció de la colònia. Aleshores, arriben els primers presos procedents de Valladolid i a poc se n'hi van incorporant d'altres. Primer, voluntàriament, els indiquen a presos de Camp Mir i de la presó provincial, els hi venen poc menys que d'estar tancats entre quatre parets, poden estar a l'aire lliure, a la vorera de la mà, etc etc. I ells se n'hi van voluntàriament demanant el trasllat. Ja saben també dins les presons el concepte de voluntarietat, no és vera. I començaran així a arribar presos, sobretot des de Camp Mir, i quan se clausura Camp Mir se dona un ordre que diu que tots aquells homes que tinguessin problemes de salut els havien de traslladar a la presó provincial, mentre que la resta els havien de traslladar a Formentera. Així és com n'hi traslladaren, crec recordar, 240. D'aquests 240, precisament, estan xerrant de desembre de 1940, d'aquests 52 eren homes, eren pollencins.
1: Un pot també el motiu idò pel que volies venir a fer aquesta xerrada aquí a Pollença.
0: Bé, quan m'han convidat a anar a diferents drets a fer la xerrada, sempre faig una introducció general en què s'expliqui, en què explicar que era allò en què se trobaven allà, i després vincular-ho i fer referències en els homes que hi varen ser d'aquell indret. Ara mos toca demà Pollença, haver fet a Calvià, haver fet a Sant Llorenç, haver fet a Esporles, a Formentera, Eivissa, a Menorca, i és important, crec jo, a partir de la història general, explicar també allò que a vegades se diu la microhistòria, però que per jo és fonamental, perquè sense la història d'aquests homes que han quedat anònims, la història dels grans noms no seria possible.
1: I tant. Per què varen decidir allà a Formentera? Perquè estava més aïllat, perquè, com tu deies, fins i tot tenien els caps dels militars en contra de fer-ho allà. Per què allà, en aquell indret?
0: Per què a Formentera? És la gran pregunta. Jo crec que pels motius que ara us descriuré. Primer de tot, perquè complir amb els preceptes de la política penitenciària franquista que determinaven una enorme mobilitat dels presos en la intenció d'evitar el seu arrelament en el lloc on estaven reclosos i, sobretot, els de les seves famílies que els seguien. La segona és que ells consideraven que els havien d'allunyar a determinats presos en els centres de reclusió més durs i allunyat possible del seu lloc de residència. En aquest sentit, Formentera complia amb aquest objectiu d'allunyar-los el màxim possible del seu lloc de residència. Pensem que hi va haver un col·lectiu nombrosíssim de gent procedent de Badajoz. Però hi ha, per tant, la motivació de càstig. En els anys 40, a la península, hi havia persones, jo crec que moltes persones, que no sabien ni on era Formentera. Per tant, si enviaven son pare o sa homo o germà, difícilment sabien on eren. Soc

0: l'ocultació també va formar part d'aquest paisatge carcerari, i després el motiu definitiu fou la base d'hidros que hi havia a l'estany Pudent. La colònia penitenciària se va ubicar molt a prop del moll de la Savina, la qual cosa facilitava el transport de presos, i just situada enmig de l'estany Pudent i l'estany Despeix. A l'estany Pudent, en aquell moment, i com ja he dit, hi havia una base d'hidroavions, però a l'any 40 se dona la característica que la base d'hidroavions l'utilitzava la Legió Còndor, que era de l'aviació alemanya, la Luftwaffe. Aleshores, el que volien fer era, amb els presos, construir un canal que connectàs l'estany Pudent amb l'estany Despeix, de manera suficient que el que era la base d'hidros quedava absolutament ampliada, donant-li la sortida també cap a l'estany Despeix. Amb aquest motiu, hi varen enviar els primers presos, en intenció de posar-los a fer treball forçats.
1: Mà d'obra.
0: Imagina't que era mà d'obra esclava, i la feina era picar per connectar els dos estanys. Mai se va arribar a fer això, mai se va concretar. Jo crec que per desavinences dins els propis comandaments de l'exèrcit franquista, i se va quedar reduït, i això és una paraula que per ahir mínima, però és descomunal, a un centre de càstig, on hi havia, on hi passaren 2.133 homes, i d'aquests 2.133, uns 200 desenvolupaven algun tipus de feina. Els altres no tenien res a fer durant tot el dia.
1: Mm-hmm. Mos podem imaginar, Manel, que els centres de reclusió ja eren molt durs en general, però per què aquest tenia unes condicions encara molt més dures? Per què era tan complicat poder sobreviure aquí?
0: Jo crec que se va voler transformar intencionadament en un centre de càstig. No era més que això, que un enorme centre de càstig on separaven els homes de les seves famílies i els tenien allunyats del seu nucli de població, dels seus éssers estimats, però a més calia afegir unes condicions higièniques, sanitàries i alimentàries absolutament lamentables, basades també en un sistema i una administració de la colònia absolutament corrupta.
1: Mm-hmm. Les xifres de mortalitat són les que comentàvem abans, ho hem pogut llegir algun article. Més de 50 persones van perdre la vida allà amb aquests 3 anys escassos.
0: 58 persones moriren directament dins de la colònia penitenciària. Imaginem-nos l'impacte que això havia de tenir sobre Silla, perquè a tot Formentera no va morir tanta gent en aquests 2 anys. Entre 1941 i 1942, de la colònia només moriren 58 presos. De què moriren? I és important perquè he d'afegir que no varen ser els únics que moriren, i ara m'explicaré. Bàsicament, moriren per 3 coses. Per la mala higiene de la colònia, que va provocar la propagació de malalties infeccioses com estracoma, problemes greus intestinals i, sobretot, la tuberculosi. Cal considerar també que en l'expedició que va arribar de Badajoz el 26 de març de 1941, quasi tots els presos venien malalts de tuberculosi, però no hi havia cap condició higiènica i sanitària a la colònia, ni ganes de que hi fos per tractar aquests presos. Per tant, la tuberculosi se va estendre com a una velocitat increïble entre els homes. L'altra conseqüència de morts va ser la mala alimentació. La mala alimentació provocava greus problemes de vitaminosi, és a dir, els homes que estaven allà tancats no rebien l'aport vitamínic necessari que precisa qualsevol humà, i t'afegiré més. Gràcies als informes del propi director, que presumia de l'alimentació que els donava, han pogut esbrinar que una persona que estàs a dins la colònia rebia diàriament la meitat de les calories que necessita un home per sobreviure. Cada pres això. Què va provocar això? Que morissin persones de gana, que quèxia. Vull remarcar-ho perquè per jo és especialment greu. La gent moria de gana i les autoritats no feren res per arreglar-ho, ni tan sols el director de la presó. De caquèxia moriren a prop de 20 homes. De tuberculosi moriren a prop també de 20 homes. És gravíssim. Què passa, però? Que la tuberculosi, la vitaminosi, les malalties infeccioses no desapareixen. I va provocar que de 8 homes que sortiren en llibertat condicional, en el poc temps de la casa seva, moriren com a conseqüència del tractament que havien rebut a Formentera. És a dir, gana, vitaminosi, tuberculosi... Sé que posa espaldrets, però és així. Fixa't, hi ha un... T'he dit que rebien el 50% de les calories necessàries per sobreviure. Hi ha un exemple de dos presos, dos pollencins, dos germans, que, i llegiré textualment, a sa família li explicaren que allà menjaven sargantanes. Tantes en menjaren que prop del campament no en quedava ni una. És vera. Se menjaren totes les sargantanes que hi havia a sa colònia, qualsevol insecte, qualsevol bitxo que caigués en ses seves mans. Se menjaren tot perquè no els donaven una alimentació suficient. Si vol, parlant de l'alimentació que rebien.
1: Conta-mos, és que, Manel, clar, hi ha molt per explicar. Són aquests 3 anys d'història d'aquest indret, d'aquest centre penitenciari Formentera, perquè xerren molt de lo que som, de lo que ha passat, i supos que demà tindràs molt per explicar. Però sí, clar, és que enganxa a més, eh? Així com ho vas contant, volen saber més, evidentment.
0: Home, això el que m'impacta és com algú conscientment pot tractar tan malament a 2.133 homes. Quina alimentació rebien? També han sabut les quantitats. Fixa't, entre octubre i desembre, per aquest trimestre, octubre, novembre i desembre de 1941, a l'inventari posa que varen rebre... Xer de memòria. Uh-huh. 27 tones de carabasses i altres 25 o 26 tones de cols. És a dir, 25.000 quilos de col i 27.000 quilos de carabasses. Ara te faig una pregunta. Saps per el mateix període quant de quilogram d'arròs varen rebre?
1: Condomós, cap.
0: 47 quilos per 1.400 homes. Divideix 47 quilos entre 3 mesos i 1.400 homes, només d'arròs. Era una quantitat ínfima.
1: No basta.
0: També reberen.
1: Digues.
0: Menjaven això, s'alimentaven de cols, moniatos i carabasses. Si eren ses de damunt de tot, eren ses del dia, però allò feien un caramull i quan arribaven a ser de baix, tu te pots imaginar en quin estat de conservació estaven. També els adonaven allò per menjar.
1: Manel...
0: Se corrupció, digues.
1: No, segueix.
0: No, t'anava a dir que se corrupció se centrava sobretot en temes alimentaris. Els aliments se duen en barques des d'Eivissa fins a Formentera. Un pic pel camí, és a dir, entre Eivissa i Formentera, se perderen 700 quilos de patates i a ningú li va preocupar i qualcú els va pagar i qualcú els va cobrar. El director comerciava amb peix, amb el tabac, criava porcs que llavors venia a la població però que no podien menjar els presos, I d'aquesta manera se va anar enriquint. Hi va haver les pràctiques corruptes. De fet, el denunciaren 3 vegades per corrupció. I el règim, la Direcció General de Presons, no va fer cas a cap ni una de les 3 denúncies. He de dir que qualque cosa se varen creure perquè aquest home, quan va deixar de dirigir la colònia de Formentera, nomi Ángel Llorente Ruiz, quan ho va deixar, mai més el deixaren estar a un centre de reclusió. Va estar sempre a les oficines de la Direcció General de Presons.
1: Perquè, de fet, Manel, t'anava a demanar això, varen ser 3 anys. Per què se va tancar el campament?
0: Sí, és important això. Jo he dit en el principi que els capitans generals, els 4 capitans generals que varen passar per les Illes Balears durant els temps que va funcionar la colònia, citaré 2 noms perquè la gent que ens escolta entengui que no eren uns qualsevols. Un dels capitans generals era el famós Quindelán, que era un dels coneguts. L'altre, el llinatge, és absolutament conegut. Era Espinosa de los Monteros, el padrí de 7 dirigents de vots. Espinosa de los Monteros havia estat ambaixador de Franco a Berlín. Per tant, tenia contactes de primera mà en lo pitjor del nazisme, començant per Hitler. Aquests s'oposaren frontalment i ningú els va fer cas. Però a final del 42 se va produir un fet que els va alarmar a tots els nivells, que va ser el desembarcament aliat en el nord d'Àfrica. En aquell moment ja s'havien produït 2 fets significatius. Primer de tot, la Luftwaffe Alemanya havia sobrevolat les illes, havia fotografiat Formentera, però també qui l'havia fet era la RAF, és a dir, la Força Aèria Anglesa. Gràcies a les vols de la RAF tenim imatges aèries de la colònia. I a més, a la vallada s'havien detectat i comprovat la presència de destructors anglesos per la badia de les illes, amb el referent que hi havia Formentera. Si juntam això en el desembarcament aliat en el nord d'Àfrica, entre els militars mallorquins hi havia una por que han pogut documentar, està escrita, a que se produís un desembarcament aliat a Formentera, que consideraven una illa estratègica, o una invasió amb paracaigudistes i un bombardeig de la base d'hidroavions de l'Estat Impudent. Ells tenien molta por d'això i a finals del 42, ara ve un poc, això que estic dient és absolutament cert, eh? I vull dir perquè el que explicaré ara sonarà pel·lícula, però també és absolutament cert. La Guàrdia Civil tenia confidents entre els presos, hi havia espies. I a final de 1942, el caporal de la Guàrdia Civil va enviar un escrit absolutament alarmat en el comandant militar d'Eivissa en què li deia que els seus confidents entre els presos li havien notificat. Ara bé, el que us he dit peliculero, però que és absolutament cert, el que diré és cert, no se va produir mai, pues que els presos havien enviat una carta a en Winston Churchill explicant-li que havien de desembarcar els aliats a Formentera i que si els donaven armes ells s'erigirien amb un exèrcit per lluitar contra el franquisme. Uh-huh. Òbviament, ja me contaràs quina capacitat tenien un presos morts de llana d'enviar una carta a en Churchill. Però s'ho varen creure. S'ho varen creure de tal manera que aquesta informació va arribar en el Ministeri de Justícia a Madrid. I si juntam aquesta informació, la presència contrastada de vaixells aliats, la por a un desembarcament, aquesta por era ben certa, perquè a partir d'ella varen fer tots uns plans estratègics per protegir les illes d'una invasió aliada. És una documentació que hem pogut consultar en Maria Eugènia Jaume fa molt poques setmanes a l'Arxiu Militar Intermedi, una documentació inèdita. Aleshores, tot això va precipitar que des de Madrid diguessin que quedava clausurada la colònia. Això va ser a final de 1942, i el que feren va ser traslladar massivament els presos cap a presons de la península. Per fer-ho, varen emprar un vaixell, que era un vaixell vell i destartalat que se destinava a traginar carbó, i col·locaven els presos allà i se'ls enduien a València. I des de València els repartien a altres presons de l'estat espanyol. En aquesta situació s'hi trobaren 15 homes de Pollença. Aquests 15, de dos no sabem on els traslladaren, a tres els enviaren a la presó de Manresa, un va quedar a València, tres els traslladaren a Palma, altres cinc a la presó d'Alcoi i un a la presó d'Alcalá de Henares, que eren uns tallers penitenciaris.
1: Déu-n'hi-do, Manel, se mos acaba el temps, però mos quedam amb ganes de molt més. Evidentment, qui vengui demà en aquesta xerrada i de podrà fer totes les preguntes que vulgui resoldre dubtes. Demà no estaràs tot sol. Com dèiem abans, aquesta acte és a les 7:30 aquí a Llobera, presenta en sí. Pere Sales, i t'acompanyaran a Maria Eugènia Jaume també per posar, imagino, un pot de context que se trobarà demà la gent en venir.
0: Per començar, jo he de dir que presentin Pere Sales i Maria Eugènia faci la introducció, per jo és un luxe. Per tant, se trobarà amb una gent, no xerda jo, amb la gent que farà les introduccions, que és absolutament espectacular. I després se trobarà en una anàlisi que intentaran que sigui molt dinàmic, de lo que va ser la colònia penitenciària de Formentera, com va funcionar, i també incidiré sobre què va passar amb els 66 pollencins que hi passaren, què va passar allà dins i què va passar quan sortiren d'allà.
1: I de vinga, farem demà amb vosaltres tres aquest viatge en el temps i fins a Formentera. Moltes gràcies per atendre'ns, Manel, i dedicar-nos més temps fins i tot del que havíem previst, però és una part de la història molt interessant. Gràcies per xerrar amb nosaltres. Jo amb aquest tinc ganes de demanar-te molt més, però bé, demà hi haurà una altra oportunitat per xerrar amb tu.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per pensar en mi per fer aquesta entrevista.
1: És important que la gent conegui aquest episodi, sí. També.
0: És veritat, és veritat.
1: Gràcies, Manel, que vagi bé. Fins demà.
0: Gràcies, fins demà. Adéu.
2: Escoltes Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
3: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: Parlant amb en Manel Suárez, idò, recordam les xerrades demà a Can Llobera, no us la podeu perdre, a les 7:30. Nosaltres posem punt i final al fil per ronda d'avui, però que vés tenim més programació. A partir de les 5 tindrem en Jaume i en Bruno que vos faran costat. Tenim un darrer programa de Montfudi, tenim més qüestions, que acabo de passar un molt bon dijous, i demà tornarem a ser aquí a partir de les 9 del dematí. Que vagi molt bé. Adeu.
4: Per una mar saludable, cuida el nostre poble. No l'embrutis.
2: Fòrum Talaia Nord. Vine i participa.
5: Bon dia. La situació meteorològica està dominada per l'estabilitat a tot l'arxipèlag. Ara tenim el cel destapat i va arribar un pols en suspensió que de cada vegada serà més present a l'entorn de les illes, al Manco, fins a finals de la setmana.

0: Bon dia.
1: Les obres, que suposen una inversió de més de 20 milions d'euros, podran començar al llarg del primer trimestre de l'any que ve, de 2027, i ho faran amb una previsió d'un any i mig de durada. Amb aquest projecte, el govern assegura que vol impulsar l'activitat del Parc Vic, on ara mateix hi ha de més 3.000 treballadors, també convertir-lo en un punt d'innovació i coneixement. Antoni Costa és el vicepresident.
2: En les dificultats d'habitatge que ara mateix hi ha a les Illes Balears, la possibilitat que venguin treballadors d'empreses d'Espart Vic o que s'ubiquin a Espart Vic i tinguin una solució habitacional, un habitatge de lloguer temporal, per nosaltres és una infraestructura estratègica. Els habitatges són estratègics per poder atreure empreses en Espart Vic.
0: Més qüestions. La patronal del transport nega que la cancel·lació d'una excursió escolar de final de curs aquest dimecres al Col·legi Verge de Lluc de Palma hagi estat a causa de la substitució del servei per dur turistes. La federació considera que algunes de les informacions publicades no reflecteixen de manera adequada les circumstàncies que varen originar la incidència i que l'empresa ja havia avisat l'escola que això podia passar.
1: En un comunicat, la Federació Empresarial de Transports ha lamentat avui que els estudiants no hagin pogut fer l'activitat prevista per al final de curs i ha mostrat també la seva comprensió pel malestar generat entre les famílies i la comunitat educativa. Per això sí, la federació assenyala que la companyia havia advertit durant mesos de les dificultats per garantir el servei en les dates previstes a causa de l'elevada concentració d'excursions escolars durant les darreres setmanes del curs. Fins i tot, diu, es va plantejar al centre educatiu la possibilitat de valorar dates alternatives o bé cercar altres opcions de transport amb prou antelació.
0: I atenció ara a aquesta notícia, el Reggaeton Beach Festival ha anunciat la suspensió de tota la seva gira per a l'estiu de 2026. Aquesta mesura afecta directament a Mallorca, on el festival preveia omplir Palma els dies de 8 i de 9 de juliol. L'organització també ha confirmat el cessament definitiu de totes les seves operacions.
1: La gira d'enguany tenia previst passar per Mallorca, Tenerife, Barcelona, Alacant, Santander, Madrid i Migrant. La nova direcció ha explicat avui que els problemes econòmics i financers fan inviable el projecte. Per aquest motiu, l'estructura de la companyia ja no pot donar les garanties necessàries per fer tots aquests esdeveniments. L'empresa lamenta el cop que suposa la notícia per al públic i també per als proveïdors. Durant els pròxims dies s'anunciaran les passes a seguir per als afectats a través de canals oficials.
0: I avui també destacam que 3 de cada 10 dones a Espanya s'han vist forçades a fer alguna cosa no desitjada durant una relació sexual. Ho recull l'Enquesta Nacional de Salut Sexual que s'ha publicat avui. La ministra de Sanitat, Mònica García, ha qualificat aquesta dada de molt greu i preocupant.
3: La mejor respuesta frente a la desinformación, frente a los riesgos o frente a la violencia sexual no es mirar hacia otro lado, sino ofrecer más conocimiento, más herramientas y más capacidad de decisión a la ciudadanía. Hace 15 años la gran pregunta era si debíamos hablar o no de sexualidad. Hoy la pregunta es cómo garantizamos que las personas puedan vivirla de forma libre, de forma segura, de forma informada.
0: És la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Els programes, les entrevistes i les seccions de la setmana es pot tornar a escoltar a radiopallansa.net entre la secció d'àudios i posa't al dia.

de presentació oficial, més o menys així com jo. Estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig benvolgut, ja ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons

0: Zapopan.
1: Esas son espías que porten el Zang. Esperando Tin de Fred. Esperando Tin de Fam. Esas son las chances que están fed callar. Recorren el teus carrer. Recorren el teu pasar. Esas son las bases que han bombardejat. Avión de la libertad. En la nit els oblidats. Estes són els dies que avui has celebrat, sense espelmes ni fanals, amb la lluna de regal.

Qui dubta d'en Clint Eastwood, mirant el gran canyón del Colorado, nígols allargassats i vermellosos, i al cel se penja una estrella i se fa de nit, i en Clint, només il·luminat per sa follanya, s'encén espuret i guarda un secret, i llisa un coniet a la llauna.

aixeta, orina i no té son. I pensa, ballerada western, llabrons, ja veureu quan s'inventin el cinema. Escura, adesa i tira per la carretera, ja per

Arriba, dos homes se li traten i li investillen, volen sabre on és en Morgan Freeman, que és negre de Million Dollar Baby. Do you know? Maybe. Dissimula, se'ls mira desenfunda com un llamp i els liquida, escup i se tallen sa seva vida. Sempre en es punt de mira del cèntim de cavalleria, o de gringos forajidos, o de xerifs corrupts.

s'escorre. A cada passa que es camina, una petjada s'endevina. Rere una altra que s'esborra i com un dibuix a la sorra tan efímera. I jo tan esquerp que ha fugit la primavera en un sol dia. I ara enyoro aquella nit que

teu cos serà record, i el record, l'enyorança. L'enyorança serà cançó, i la cançó fugirà amb l'aire. Creuarà els mars de mig món, i en una ciutat llunyana, en un ball entre tothom, traurà a ballar-te.

com un lliri de platja, tinc net i polit. La perruca planxada i el dentat lluent. Ja el voldrien tenir molts, un cos com el meu. Duc a la cartera un bitllet de 100. Dues fotos grogues i un paper que diu: aquest noi progressa adequadament.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili.
1: Bon dia. Protecció Civil alerta per un episodi de molta calor en els pròxims dies. Fa una crida a moderar l'exposició al sol i a tenir precaució davant el risc d'incendis forestals. De fet, l'Agència Estatal de Meteorologia situa el risc en alt o molt alt a diverses zones de Mallorca.
2: Des d'avui està plenament operativa la campanya antiincendis a les Balears. Enguany tindrà una novetat important, una unitat de drons d'alta tecnologia que enviarà imatges en temps reals. La presidenta Marga Proens demana prudència i recorda que el 90% dels incendis forestals tenen un origen humà.
3: Permet obtenir imatges en temps real, detectar punts crítics, identificar punts calents i facilitar informació clau en els responsables de l'extinció. Això permetrà proporcionar al director tècnic de l'extinció informació rellevant per a la seva presa de decisions, especialment durant la nit, quan els mitjans aeris convencionals no poden operar.
1: I a Eivissa ha quedat precintat un habitatge dedicat al lloguer turístic il·legal.
2: L'actuació l'han duit a terme inspectors del Consell Insular i la policia local de Sant Josep de Sa Talaia, ja que operava sense llicència, una pràctica que, a banda d'estar prohibida, sol generar molèsties veïnals que afecten el descans i la qualitat de vida dels residents.
1: I el govern construirà 120 habitatges per a investigadors, professors de la UIB al Parc Vit de Palma. S'oferiran en règim de lloguer i amb un model de coallotjament.
2: Coallotjament, és a dir, amb espais i serveis comuns per fomentar així la integració social. Així ho ha explicat el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
4: Fomentar la interacción, fomentar la convivencia entre investigadores, trabajadores, personal docente e investigador de la Universidad de las Islas Baleares, pues creemos que es, insistimos, una responsabilidad y una obligación por parte nuestra de la Conselleria de l'IBABI, ¿no?
1: Per cert, avui que també hem sabut que la UIB es troba entre les 1.400 millors universitats del món, segons el rànquing QS 2027. I més qüestions, el vicepresident del govern, Antoni Costa, garanteix que les ajudes per la crisi a l'Orient Mitjà es mantindran fins a finals d'any, tot i l'acord de pau assolit entre els Estats Units i l'Iran aquest dimecres.
2: Assegura el també conseller d'Economia que els efectes de l'obertura de l'estret d'Hormuz no es notaran a curt termini.
5: Aquest pla l'executarem. Saben vostès que és un pla temporal que arriba fins a 31 de desembre. La bona notícia és que, donat que l'estret d'Hormuz s'obri ara, entenem que no farà falta, després de 31 de desembre del 2026, pues continuar encara amb més plans en aquest sentit. I aquesta és la bona notícia. Però el pla previst, el pla des decret llei 1/2026, continua exactament igual, sí.
1: I a Menorca, primers controls policials i primeres detencions de l'operació preventiva per les festes de Sant Joan. A Ciutadella, els reforços estan desplegats al carrer una setmana abans de l'esclat de la festa.
2: L'objectiu de les unitats de prevenció i reacció desplaçades des de Madrid és intensificar la vigilància amb filtres i controls de persones i vehicles durant les festes. Aquests mateixos agents estaran preparats per si cal intervenir en cas de disturbis multitudinaris. José Luis Félix González, escap de la UPR, desplaçada des de Madrid.
6: Desplegamos distintos operativos, control de vehículos, personas, y bueno, en este caso ya hemos iniciado pues con personas que ante nuestra presencia pues rehuyen un poco el conectar con nosotros. Puede ser un indicio de que pudiera aportar cualquier tipo de sustancia prohibida, armas y tal. Y estamos interviniendo por este motivo.
1: I amb aquesta informació hem arribat a les 5:04. Tota l'actualitat torna a les 6 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
7: Tots els esdeveniments, tots els actes culturals, tot allò que es fa a Pollença ho trobaràs a la nostra agenda. Consulta-la a www.radiopollença.net.

0: Molt bé, bon capvespre, oients, i gràcies per triar una altra vegada més a Ràdio Pollença, encetant aquest petit plaer d'avui de capvespre, d'avui de 8 de juny, amb en Bruno. Com estàs, Bruno?
1: Molt bé, molt bona,
0: Jaume. Sempre ho passo el mateix, no tot el mateix.
2: Tenim dos micròfons inalàmbrics, un taronja i un verd, 50-50.
0: Exacte.
2: I tot dies que no l'acertem, però bé. I de bé, sí, molt bé, calora't aquest cap vespre. Ara mateix tenim un 27 graus, ja n'hi ha cap avall les temperatures, però demà sí que pujarà a 30 graus i veurem bonament com ho duim tot això.
0: Haurem de resistir, no me'n queda d'altres. I també recordem la programació que tenim per avui de cap vespre. A les 5:20 tindrem un món del Fudi, que em dediques al darrer programa. I serà molt interessant, m'ho van contar moltes coses. Després, a les 6, tenim aquí en directe el director del Museu de Pollença, Andreu Aguiló, també l'arqueòleg Joel Bellviure i en Sebastià Pons, que és el president del Rotari, per contar-nos aquest dia, aquest diumenge 21, tot el que tenim arrel de Bocoris, que és aquesta inauguració de l'exposició, i la conferència d'en Joel. I així acabarem de cap vespre en la programació d'avui. Ara, si vols, fem un petit repàs per l'agenda d'avui. Començant amb les informacions de l'Ajuntament, el Pollença Rock, que ja el tenim aquí, és dia 7 i 8 de juliol. Vos recordant que dia 7 de juliol haurà les actuacions de Fora del Sembrat i de Sau, i el 8 de juliol actuen Pel de Gall i els Amics de les Ales. Les entrades ja estan disponibles a codetickets.com i vos recordant que n'hi ha molt poques.
2: També dos festivals que us hem de comentar. Tenim un festival de Pollença, teniu les entrades generals a la banda, i també avui és un festival per a tothom. Són audicions comentades a càrrec de Pere Estelric a les 8:30 avui a la Fundació Roger Villalonga, amb l'obertura de Tristany i Soldà de Wagner, un filtre que profetitza el futur musical. No hi ha entrades, però vos recordam que és avui.
0: També hi ha inscripcions obertes per la cursa marinera, que serà el dia 11 de juliol, a les 9, al Parc de Pollença. Les inscripcions a eliteixi.net, la distància són 7 quilòmetres, el preu són 5 euros, més 2 euros més si voleu llogar el xip, i hi haurà premis, sorteig i regals per a tots els participants.
2: També no m'ho vull recordar que avui i demà hi ha Mercadet Nocturn. Això serà durant tot l'estiu, mesos de juny, juliol i agost, de 7 a 12, en un passeig d'Anglada Camarasa.
0: I Normalització Lingüística ha convocat els Premis Pollença de Narrativa i el dotat en 5.500 euros, i el Premi Pollença de Poesia dotat en 3.500 euros. Són oberts a tothom, la convocatòria estarà oberta fins dia 7 d'agost i podeu consultar tota la informació a les bases i les xarxes de la web de l'Ajuntament.
2: I concerts d'aquesta setmana de la música al carrer seran tots a les 8:30. El proper d'aquesta setmana serà divendres de Xambanà a l'Ajuntament a les 8:30, recordem.
0: I passant ja a entitats, el Club Rotari i Pollença ja té a la venda les entrades de l'espectacle d'humor Queridos Mallorquines de Rubén García, que ho farà al claustre de Pollença dia 30 de juliol. El preu de l'entrada, si la compreu abans de dia 30 de juny, és de 15 euros. I el punt de venda, recordem, són Can Quadrada de Pollença i Electrònica Reus al Port.
2: També més coses, vos hem de recordar, dia 21, 22, 23, 28 i 29, Prat de Joriol, s'interpretarà per un grup de teatre pollencí l'obra teatral Després de la desgràcia, i podeu comprar ja les vostres entrades a tiquetip.com o a l'Oficina de Cultura.
0: També Sagrat Cos fa aquest mercadet de segona mà de fi de curs amb el jove voluntari. Serà aquest diumenge 21 de juny, entre les 9:30 i la 1:30 serà el pati del Sagrat Cos. Tot anirà a benefici dels projectes de la dona i l'infància.
2: I aquest dissabte, el Pollença i Port celebrarà l'ascens de divisió d'honor de l'equip masculí i l'ascens de tercera divisió de l'equip femení amb una rua i festa. Recordem, aquest dissabte a les 5:30 se sortirà d'un monument per anar cap a l'Ajuntament i després d'això hi haurà una hora baixa amb jugadors i jugadores i DJs, que serà en un monument.
0: I passam el que queda d'agenda dia per dia. Demà divendres, dia de nou, vos recordant que aquesta conferència, la colònia penitenciària de Formentera 1940-1943, serà càrrec de Manel Suárez i presentació de Pere Sales, l'introducció als centres de reclusió a les Illes Balears durant la Guerra Civil i el primer franquisme, que serà càrrec de Maria Eugènia Jaume. Tot això a les 7:30 a Can Llobera.
2: I dissabte també tenim un concert, l'Anton Joan Alcobé, càrrec de Maria Camps, qui és soprano, i Dario Moedano, el piano, a les 8:30 a la Fundació Roger Villalonga, amb entrada gratuïta.
0: I també dissabte la gala d'entrega del Premi Curt Club, el Pollença Club, a les 7. I després diumenge, també ja passam a diumenge, tenim una conferència, com us mencionàvem, de Joel Bellviure, arqueòleg, amb el títol d'Arqueologia a Bocoris, nous secrets descoberts, serà a les 8 a Club Pollença.
2: I en quant al Dia Internacional de la Música d'enguany a Pollença, com serà aquest dissabte a les 7 a la plaça Vella Music Mec, també hi haurà el cap vespre als Jardins de Joan Marc, més coses a benefici de Prodis, hi haurà una ballada popular en Racó de Tramuntana, d'Alice Baixeramies Orat i d'altres a les 8 a la plaça Miquel Cat Joan Domoy, i diumenge començarà a les 11 amb diferents actuacions en els Jardins de Joan Marc a Pollença, i a partir de les 7 del cap vespre també moltes actuacions al voltant de Pollença, per carrers, i a les 7 itinerantment un pas a carrers a la banda de música de Pollença, a la plaça Major, a les 9 actuarà Ilusos, a les 10 Pep Grau Quintet i a les 11 de Ripples. En un moll a les 7 tindrem el Rano, lo Sabio, Lupano i Pink Rose.
0: I després vol recordar ja per l'exposició, l'exposició que s'inaugurarà, com hem dit, aquest diumenge 21, inauguració a la recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia a Pollença, serà a les 12, una mostra de 39 peces arqueològiques trobades a Pollença que ajuden a recórrer el passat de l'antiga Bocoris. Tot això en parlarem avui a les 6 després del Mondo Foodie. Ara vos deixam amb un moment musical.

0: Kazania.
1: Ah. And watch what happens when the people catch wind, when the water hits the banks of that hard, dry land. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now. Clap your hands now. Go ahead and clap your hands now.
0: Molt bé, i aquesta sintonia mos diu que hem tornat a arribar a un dijous, i un dijous cap vespre, i han passat 15 dies i tornen a tenir un bon foodi. Aquí tenim en Josep i tenim en Xesc, que avui mos venen a dir que jo he quedat un poc així dit en Josep i ara no la vau saber perquè jo he arribat i vosaltres partiu. Què mos vau dir? Bon, bé, bé, bones tardes a tots dos.
2: Bones,
0: primer de tot.
2: Bones tardes.
0: Com esteu? Bon cap vespre, jo també m'agrada. Bones tardes, queda un poc...
2: És un poc...
0: Un poc forçat.
2: Sí. Ah?
0: Farem... Au, vinga, qui comença?
2: Farem punt durant una època. Què se diu això? Aturarem fogons.
0: Aturareu fogons, així plegarem dialèctica culinari.
2: Sí, ah? Sí. Aturarem fogons durant un temps i podrem destensar un poquet.
3: Jo també m'ho hem guanyat, crec
0: sí.
3: Jo.
0: Que fa 5 anys. Mam, jo ara li de fora de micro li he dit en Xesc que si no vaig equivocar pot ser que el primer mon foodie o foodies que féssiu fos dia 8 d'abril de l'any 2021. És perquè m'he informat, no és que ho sap.
2: Podria ser.
0: I vàreu començar amb un arròs melós i una pasta de fulls de marmelada d'ubercoc. Això va ser el primer que he trobat jo.
2: Sona molt bé, això. Sí, jo recordo que éreu temps de, que sortíem de la pandèmia. I crec que durant la pandèmia era un temps que la gent que va estar a casa, molta de gent va començar a cuinar o va cuinar més.
3: Exacte.
2: Com va ser el nostre cas. I publicàvem moltes receptes a xarxes socials.
3: I també va ser un boom de fer pa.
2: Que jo no m'hi vaig afegir. Jo hi vaig començar més tard. Entendo confinament, no vaig fer... No vaig fer gent de pa. Bé, el confinament, dic, l'any 2020, quan vàrem estar tancats.
0: Aquell 15 de març, fantàstic, que ens van tancar tots. L'any 2020 ens van dir, no sortiu de cadastre.
2: Jo vaig començar a fer les lliguetes d'oli. Que crec que els vàrem venir a presentar aquí.
3: Sí.
2: Sí. I jo, no sé clar, quina recepta vàrem fer.
3: Me'n record que després, quan vàrem tornar, estàvem, o sigui, gravàvem separats. Tu te'n recordes d'això?
2: No.
3: Jo sí. No, un gravava no aquí, l'altre... l'estudi.
0: Clar, perquè estem de pandèmia, com ho feu? És a dir, vos ho feu per online?
2: No, nosaltres vàrem començar una vegada, havíem estat tancats.
0: D'acord, o sigui, ja era després quan mos havien deixat sortir.
2: Sí, sí, va ser com una iniciativa de dir ja que cuinàvem i ho penjàvem tant, anem a compartir-ho per aquest mitjà.
0: Sí, correcte.
2: I jo sí que també me'n record que clar, en Xest va crear una pàgina a Facebook, Cuina Mediterrània se deia.
3: I ja la tenim,
2: sí, ja la tenim. No està tan activa, i en aquell moment convidàvem a la gent a que anàs penjant coses i penjant receptes, i segons quins dies perquè fèiem un programa que era un format un poc més llarg. Si no recordo malament eren 45 minuts.
0: Sí.
2: I xerràvem nosaltres, de vegades duíem qualsevol convidat o fèiem una connexió telefònica amb la persona que havia tingut més m'agrada o havia estat com una recepta innovadora, i bastant treballades vàrem fer telefonades a gent que m'ho xerrat de les seves receptes. Sí, això era molt guapo, me'n record.
3: Sí, inclús la gent que m'ho escoltava, qualcuna també cridava, telefonava,
2: sí,
3: aquí i mos demanava coses i...
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Hi havia més participació, perquè jo que som aquí vam d'un mes, però és que no ni... Bé, la gent crida, però no crida en directe. Vosaltres vos cridaven en directe estem que feu el programa o com
2: era? Qualque pic, qualque va telefonar.
3: Sí, van telefonar en directe.
2: I nosaltres organitzàvem una cridada de vegades. Sí, és que al final s'acabàvem explicant més receptes.
3: Sí.
2: I si jo no record malament, hi va haver un temps que per raons d'organització no podíem fer el programa un cap vespre. I en Xest, tu vares fer un programa que era en forma... Què se deia? Avui cuines tu? O?
3: Sí, correcte. Avui cuines tu.
2: Sí.
3: Que també l'he contat.
0: Sí, segur que m'ho comentaves.
3: Sí, que era un format més bé entrevista. Teníem convidat, que era un cuiner, i venia i mos contava una recepta.
0: Està molt bé també aquest format.
3: Sí, era diferent.
0: Bé, no mos hem de quedar tristets, no mos hem de quedar amb mal gust. Va, vinga, anem a parlar, si vols, per d'aquests 5 anys. Man, quins records teniu? Que podeu destacar? Ja he oblidat això de que feu coses, però en quins moments... Anècdotes en teniu mils, segur.
3: Perquè al principi mos costava. Sí, o sigui, ningú deia res. Era com...
2: No? Com ningú deia res.
3: Bé, tu sí. Tu xerraves més, perquè tu sempre has estat més xerrador.
2: Jo me'n record.
3: Inclús me robaves el meu temps, jo me'n record.
0: Que t'apareix.
2: De tot d'una, com que teníem més temps, i jo m'agrada molt història, i de... Xisco, tens... Com a de llarga la teva recepta? I de... Uf, és molt curta. I jo deia, donaré un pot de rotllo. I ja que havia cercat una sèrie de curiositats o temes històrics, en xerràvem una miqueta més de... Clar, xerrar de pa, una recepta de pa, clar, ingredients un poc.
3: Però sí que es barallen al principi, també fèiem, no tots, però segons quins plats, fèiem un pot de repàs també d'història.
2: M'agradava una miqueta més de com eren, al fons, Grècia, Egipte, Roma, les coses que podien trobar. Perquè upà sí que han fet una sèrie de programes, sí, en xerrat de pa, o distintes varietats de pa. Tu em vas fer una ballada, un pla de flots
3: de cibada, sí.
2: De cibada, sí, eh? Jo que no l'he provat de fer mai.
0: I la consistència per fer un pa de flot de cibada, com ho fas?
2: Era vegades... un pa de moldo per mi, no?
0: Pa de moldo.
3: Bueno, pensau que no té ni la cibada ni no hi ha gluten. Vull dir...
0: el que vaig a dir, per lligar tot això. Clar, i perquè quedi consistent.
3: Però hi ha una cosa màgica que se diu psyllium, que és com un pegamento, i amb això pues, queda perfecte.
0: No se desfà.
3: No se desfà. I és un pa, és veritat, que és consistent. Vendria a ser com un... No sé si sabeu aquest pa alemany que venen...
0: Que pa negre.
3: Que està entupit. Doncs pues, algo així.
2: Que és de sego, d'aquest pa, de centeno.
3: Sí, correcte.
0: Es paga mai. Segol. Sí, em fan de segol. Ben, de llavors.
2: Tenen molts.
0: Sí. Van tenir molts enjuntats, aquí.
2: Tu em fas de pa?
0: Jo em faig de pa, sí.
2: Fas en llevat o fas en llevadura?
0: Jo faig pa de blat serraí. És que no té gluten, tampoc. I després t'ho li demano.
2: Però un tema de gluten.
0: Quan t'ha dit això, quan t'ha dit aquest ingredient màgic, aquest ingredient del cona, perquè jo feia pa... de blat serraí i sempre me caia, no quedava tapit o no quedava, i aquest secret que jo no ho coneixia, i aguanta, exacte, fa la consistència de pa i no hi ha gluten.
2: I únic i exclusivament de blat serraí o mescles?
0: Blat serraí, de vegades en sègol, depèn.
2: Jo un pic el vaig provar de blat serraí i me va resultar no estava preparat. Era un gust massa fort, no me gusta. No.
0: Que vols per així continuar amb les anècdotes? I tu ja m'entrevistes a això? Ja m'ha demanat si jo faig pa o no faig pa? Ja m'he convertit.
3: Ho vols, quan xerres massa?
0: No xerres massa, però mos hem convertit aquí. Final, bon tren mos hem juntat.
3: Ah, ja tens raó, però.
2: Menys, escolt, quina anècdota més.
0: Vinga, anècdota d'aquests darrers 5 anys que heu fet. Uf. Aquí. Que 5 anys, se diu aviat, eh?
3: 5 anys. Ara mateix no se m'ocorreix cap, però...
2: Jo ara me'n recordo un any per Sant Joan, que quasi estem de vora Sant Joan.
0: Sí. Vísperes.
2: I crec que era un dia de Sant Joan, o víspera, i me'n record que vàrem fer un programa i va ser molt guapo, i vàrem posar Ugave de la Ciutadella.
3: Ah, veure, sí, me'n record.
2: Jo crec que vaig fer una coca.
0: Una coca de Sant Joan.
2: Una coca de Sant Joan que no havia fet mai, i crec que em van menjar un bocina d'allí.
3: Sí, perquè sempre, el darrer episodi, el darrer programa, perdó, de temporada, fèiem com un especial de Sant Joan.
2: Val.
3: Tu te'n recordes que aquell any que vaig fer... que era com un granissat... que era granissat? Oh, no, un sorbet. Un sorbet de llimona en xoriller.
0: De pomada,
2: no?
0: De pomada.
3: I era ben bo, eh?
2: Ja me diràs.
3: Era ben bo.
2: Amb aquesta llavors.
3: Vas que m'ho vaig passar un poig.
0: En xoriller.
3: En xoriller, clar.
2: Una bona sabatada.
3: Era bastant, sí.
2: I ara ja ve Sant Joan, eh?
3: I ara ve Sant Joan, una altra vegada.
2: Enguany no.
3: No, no de polla.
2: Jo he de reconèixer que no de Ciutadella que m'agrada quan hi ha Sant Joan, perquè moltes coses estan tanqueades, hi ha molta de gent, m'agrada més una altra banda, però sempre quan dius bé, enguany no hi anem, i escoltes tot de Fabiola,
0: tot de Fabiola, diu menjar del bé,
2: i comences a veure que vais i això, i dius és una cosa com s'ha de sentir, l'olor del cavall, l'olor de l'arena, aquella calor que fa tot el dia, perquè ja Ciutadella mira ponent i té sol fins a la colla. Així com nosaltres a la Serra Tramuntana no tenim un sol de ponent, allà a sol hi ha una llum, sí, molt especial. M'agrada molt, però Ciutadella...
3: Jo he anat, però he de reconèixer que tanta gent, pues, m'agobia un poc.
2: Hòstia, hi ha molta de gent.
0: Hi ha molta de gent. Jo m'estim més ara que Borbó per la televisió.
3: He anat veient així els anys que han anat passant, que, per exemple, la primera ballada que jo vaig anar, pues, no tens a veure amb ara, ni tampoc la quantitat de gent que hi va. Bueno.
0: Oh, vinga, te'n recordes de cap anècdota teva?
3: Ara mateix no.
0: Ara mateix no, eh? Jo em pensava que vendríeu preparat i que com que és darrer vendrem preparats.
3: Mira, amb això no he pensat.
0: No has pensat. Vinga, doncs,
3: però si anirem pensant.
0: Farem una cosa. Com que l'ús plat preparat, com no podria ser d'altra manera, començàvem amb els plats i mentrestant enxafar memòria, i després mos contar un primer d'anècdotes i acabarem amb ses...
3: Perfecte.
2: De què xerraràs tu?
3: Un postre.
2: Ah, idò, com que jo faig salat, sí, començaré jo.
3: Però no puc dir.
2: Va. Jo xerraré d'així com jo faig les pilotes.
3: Ja no ho diré i serà sorpresa.
2: Vinga. Com faig jo les pilotes?
3: Vinga.
2: Jo m'agrada fer-les i posar-li moltes herbes. Moltes, perquè trob que li dona aquest gustat. I generalment són les tres herbes que sol tenir a casa sempre durant uns mesos d'estiu. Idò, com ho faig? Pilotes de can, generalment m'agrada mesclar can de vedella i can de porc.
3: Can de porc, mesclada, sí.
2: M'agrada que s'hagi passat només una ballada. No m'agrada que sigui...
0: Sí, molta pelada.
2: No. Posem per 6 persones, quan fem pilotes en fem 750 grans. Quines herbes m'agrada posar? M'agrada posar romaní, que en tenim sempre. M'agrada posar alfabellera i m'agrada posar jogurt.
0: I moreduix? No n'hi poses?
2: Aquestes tres.
0: Pilotes ets moreduix.
2: Si en tens, n'hi poses, però vaig començar a fer les aubergines rellenes amb aquestes tres i com a que m'hi he acostumat, lo tradicional és un moreduix, sense cap tipus de dubte, però jo m'agrada fer-les amb aquestes tres. Ceba, preba verd, un pot d'all, l'all m'agrada posar-lo talladet, un pot de farina. Tenc aquest dubte de, perquè un pit vaig veure com feien les pilotes sueques i no els enfarinen, eh? Els fan sense farina. Preba bo, un pot de brou o aigua i un poquet de tomàtilla. Un punt de la tomàtilla, hi ha gent que n'hi posa molt poqueta i jo m'atreviria a dir que les receptes que són aquestes de bar, que no és un allegat de pilotes, solen venir molt més xerrallades de salsa de tomàtilla.
0: Sí.
2: Després un gust, si vos agrada un poquet de vi blanc, o un ratxineu de conyac o de qualsevol cosa, això hi diu molt bé. Si els feis per allegat, generalment hi duen patates, i poden posar
0: pastanagó.
2: Hi ha gent que hi posa altres verdures, com xixofa. Jo he vist inclús gent que hi posava mongeta plana. I a segon quin pobles hi posen un ou bollit.
0: Sí.
2: Jo a nostra no ho he vist fer mai amb ou bollit, però ho veig més com una cosa de poble d'interior. Tu...
0: Sí, no t'ho n'hi posen, però és a dir que jo crec que els aguiats són més seria com un menjar d'aquest d'hivern, de consistència, i s'hi posava tot el que se tenia un poquet. Hi ha gent que, jo he vist gent que hi posa inclús posar altre tipus de can o costella com, i
2: ah, clar.
0: És a dir, que era com un pot d'aprofitament del que tenies, sí, i ho posaven,
3: jo
0: així
3: n'he vist posar però per exemple en Nus Chaldums.
0: Exacte.
3: Que és el que deia Jaume, que és un plat més consistent.
0: Més consistent, més de... de...
2: I de vegades per lligar tota, tota aquesta farsa de llan, col jou. És vera que m'agrada posar-ne un o dos, si són petits, no m'agrada posar-ne massa, perquè acaba fent com a... com ho diria? No, no vull dir una pel·lícula, però acaba creant una consistència perquè aquest ou s'acou i m'agrada més fora tant d'ou. Com ho faig? Tremp de llan, en sal, però bo, la mescla de tres herbes que amb jo i un pot de sal, i posam aquest ou mesclat i un poquet passat per farina, un poquet, no m'agrada massa. Es veure que quan els apasses per la pell amb un poquet d'oli, quan que els apasses a un foc no massa fort, s'acaben com aplanant de la banda de baix. Sí. És a dir, si vols una cosa redona, redona, s'han de coure dins un medi més aquós.
0: Sí.
2: Una volteta m'agrada que quedi...
0: cru per de dins i fet per de fora.
2: Per de dins i per de fora. A més, es veure que si cremes la farina, t'amargarà. Aposta, jo ho faig amb un foc, diria, mig. I intent no que relleró massa de llan, perquè si no ho has de tenir massa fort, el perill que pot cremar la farina, i si ho tens massa fluix ho acabaràs bollint. Per tant, és important que estigui bé però que no sigui massa alt. Una vegada tenc totes les pilotes cuites, i he de dir que sempre me'n calc una.
0: Que has dit després, perdona?
2: Sempre me'n calc una, de dir almenys si està bé de sal.
3: Això s'ha de tastar a menjar, si no.
0: Que no ho fan, això.
2: Ja veig que no s'ha d'unir. Hi pos la ceba, ben melosa, si vos hi agrada un pot de prova verd. Troc que no s'ha d'abusar massa, així com de la ceba, sempre col que fuia de llorer. Quan això està ben cuitat, hi poso un pot de tomàtica, no massa, si us faig, perquè sigui com a un plat tipus tapes, ni pot més de tomàtica. Si és més allillat,
3: no,
2: ni pos manco. Després hi vendria, si voleu, un poquet de tat de cortí, que vos hi agradi, si voleu un pot de vi blanc...
0: Per rebaixar-ho un poc, eh?
2: Tot va bé, vull dir, un vi blanc a molt de plats dona com a una profunditat que ho notes quan tu menges, però molt de pit no ho identifiques. Quan tenim això bé, hi posaríem o bé aigua, o bé brou, generalment de llan, la pollastra, la verdura, el que tingueu, i posar les pilotes, i és un moment de xup-xup. Es veure que de vora un pic vaig fer pilotes sueques amb un senyor de Suècia, i jo vaig dir, veig que la nostra forma de cuinar les pilotes estan molt més cuites, perquè nosaltres els sofregim i després els fem que com abullin. Inclús diuen, és que són més bones un dia per l'altre. T'acaben, se continuen cuinant, baixa la temperatura i quan te'ls tornes a enxavantir se tornen a caure un poquet. Les pilotes

0: patates i, uh-huh, i aquestes melmelades que hi posen, uh-huh, i una sèrie d'encurtits, i nosaltres vam dir, bé, nosaltres participarem en pilotes i en salada russa. Tipo, com si tinguessis
1: com si fos un variat.
0: Com si fos la part d'un variat.
1: Un part d'un variat.
0: Idò, hem fet aquest xup-xup, i si ho voleu tipo tapa, ja està, s'espera que sigui una miqueta més espessat, i podeu posar més salsa de tomàtica. Si ho voleu fer més com un guiat, clar, aquí no mos han de passar a la cocció de les pilotes. Si voleu fer les patates estirades, que així és com una alternativa més lleugera, perquè també ho quasi que era fer una bona pellada de patates de cantó i els poses allà de dins i ho remenes tot i dius, Jesús, tu, l'odi de quan t'han sofregit les pilotes, la farina, han fet un sofrit,
2: i ara duim tot... Afegint, no?
1: Vas afegint greix. És una, després és una entimada de...
0: Sí, sí, però bé. I, bueno, i com a part de verdura, si ho vaig dir, pastanagó, xixofa, uh-huh, i també mongeta plana. Que si tens qualsevol tipus de bolets amb picornels, crec que eleves les pilotes a una categoria superior. Vull dir, si tu tens picornels o que sigui, i els hi poses dins un plat de pilotes, després ja hi ha gent que
1: fas una guiat de tardor,
0: que les pilotes de dins li agrada posar-li un bocinet de llengonís o de botifarró o de sobrassada, d'això que no se nota però que t'hi dona gust. Bé, clar, aquí ho estem enriquint de la forma que tu vulguis.
1: Quina gana que té encara.
0: I crec que les pilotes és com a aquesta cuina de casa de què hi ha per dinar avui? Crema de carabassí i pilotes. I diu,
2: ostres, pilotes.
0: Pilotes,
2: que bones.
0: En Miquel Montoro.
1: En Miquel Montoro.
0: Ha fet especial aquesta
1: receta.
0: Pilotes, una tapa genial. A més, va superbé per tatxar-se.
1: Sí. Sí, eh?
0: Te posa medalles, diu, m'he tatxat, m'he mullat, vull dir...
1: Va disfrutat.
0: Sí, sí. I això sí, les pilotes amb un pot de pa.
2: Clar, no va faltar.
0: Sempre. Vull dir, per fer la mulleta...
1: Sí, i tant.
2: S'ha de fer la mulleta.
0: Em faré de pilotes.
2: Idò, ja mos convidaràs.
1: Sí, ja mos diràs com...
2: Queda gravat, vull dir...
1: Exacte, no te pots empenedir després.
2: És la prova, això, que està gravat i...
0: Idò, bueno. I tu, Xest?
2: Pues, unes postres avui per llevar un poc més de categoria, no? Que avui també tocava. Una delícia que combina simplicitat per opar, la riquesa de la xocolata, sabó que li dona l'oli d'oliva i, bueno, ara vos diré els detalls. Ingredients que necessitem per aquesta recepta. Una rajola, tableta, de xocolata negra. Important, el que he dit sempre, que quan més bo sigui producte,
1: més bo sortirà
2: de la seta. Per tant, si trobeu qualsevol tipus de xocolata que sigui artesanal, perfecte, gest sempre serà el millor i sempre a partir de 70%, 75, 80 o inclús 85 si vos agrada. Xocolata que sigui...
1: Que sigui més, bon. com més tant per cent de cacau tingui, millor.
2: Exacte. Necessitarem també 200 ml de nata per muntar, 20 grams de mantella, un pessit de sal, pa de vidre o...
0: Pa de vidre?
1: Pa de vidre. Ara queda mam.
2: Pa de vidre. Pa de vidre, bueno, en Josep s'ha fet, ho sorprès.
1: Ah, que ho sap. Sí. Jo no ho sé.
0: No. Jo, hòstia... m'imaginava la recepta i de amb quin pa ho farà, i jo deia, això de Sant Pa Blanc, perquè
2: també se pot fer amb una barra de pa,
0: ja, jo pensava que havia de Sant Pa Blanc,
2: sí, normal. Venga, un pessit de sal, un pa de vidre, 50 ml d'oli, verge extra, també un bon oli, per favor, que això no va faltar mai,
1: això és molt important,
2: sal, en les xates

0: I un mode de cuina.
1: Val.
0: O un tàper també m'ho serveix. Elaboració. Aquí hi ha dos conceptes importants i ara els veurem. Aquesta elaboració no és res més que una ganache. Sabeu què és una ganache?
2: Una ganache.
0: Sí. Una ganache és una emulsió clàssica de rebosteria elaborada a partir de xocolata i nata, i que s'utilitza principalment com a farciment. També es pot utilitzar per cobertura de pastissos, per fer cupcakes, macarons.
2: Xesquixos, que és com una mousse, més o manco.
0: No exactament.
2: No té la mateixa textura.
0: No. És una textura una mica... És lleuger, però una mica més sòlid que un mousse.
1: Sí que una ganache, si la puges, com si pujassis nata, te podria quedar. Com a... Però vendria a... No sé si has fet mai bombons en xocolata i nata. Vull dir, jo n'he fet sense la mantella, però això és la ganache, i és una textura molt espessa. Però ho recordaràs, sí, en aquestes trufes que hi havia més sovint un temps a les pastisseries.
2: Beníssim. Aclarit, perdona, això és que també he interrompit la elaboració.
0: Elaboració. Començam. Jo en tinc la nata fins que se vegi, que comenci a bollir. Després, abollam la nata sobre la xocolata, ja o xapolada o embocinats, i la mantella. Mesclam fins que mos quedi una textura uniforme i brillant. Afegim una mica de sal. Aquí jo em posaria una mica menys, perquè a mi m'agrada sempre després per damunt acabar-ho amb una mica de sal, perquè aquesta combinació de xocolata i sal és brutal.
2: Sí,
0: i oli.
2: Sí.
0: I bé, després refrigeram almenys 2 hores, la seva seria 4 o 5 hores, perquè mos quedi la textura bé. Perquè després farem una altra tècnica que se diu canel.
1: A la cuera.
0: A la cuera, banyada, que tu passes...
2: Explicau què és això, perquè vol trobar fer senyal per la gent, tens que mos escolten, sí, i jo tampoc.
0: Tu imagina't...
1: Jo he vist una ballada.
0: Imagina't que tens a dins un tàper això posat,
1: aquesta,
0: no?
1: Mescla, aquesta mescla feta de xocolata.
0: Pues tu agafes una cuera banyada, és important,
1: amb aigua calenta.
0: Amb aigua calenta, i la passes,
2: xerra un micro, per exemple,
0: i queda la forma com si fos la forma de la cuera. Això seria una canel.
1: És com d'aquests detalls d'alta cuina que utilitzen per crear com aquestes emulsions o salses més espesses, sí, o gelats.
0: Sí.
1: És molt especial, molt espectacular. Molt de pizza posa damunt un pastisset o damunt una versió.
2: Continuant, això són dos emprenyes.
0: Això, no, ho tenia posat. Una canel és una especialitat gastronòmica francesa originària de la regió de Lió, que consisteix en una massa ovalada a la cuina actual, i el terme també s'utilitza per descriure la tècnica de modelatge en cueres per presentar musos, purés o gelats de forma allant. Això seria la canel.
1: No ho he provat mai.
0: I bé, després, què més? Bé, aquesta recepta, per exemple, un dels xefs que més l'ha anat a conèixer és Noriol Balaguer, que és un que va estudiar pastisseria i va treballar també 7 anys amb en Fran Adrià. Vull dir, qualque cosa bona
2: segur que sap.
0: Segur que sap.
1: Jo crec que aquest s'ha inspirat en el que fèiem un mallorquins de berenar, guilleta d'oli en xocolata. I clar, ell ha posat un pa de vidre i quan diu pa de vidre no deu d'oli, li afegeix.
0: Clar.
1: És una elaboració diferent.
2: Sí.
0: I bueno, això, se pot acompanyar en gelat, amb una crema, en fruita, vull dir, és molt versàtil.
1: Ho has provat tu? I?
0: Mel. L'altre dia m'ha anat a estar un xocolata en sal. Espectacular.
2: Però fet a casa o de què he comprat?
0: Comprat, però... lo que dèiem, un xocolata bo.
2: De qualitat.
0: De qualitat.
1: Ja.
0: Aquí és on hi ha la diferència. I és on se nota el resultat final.
1: Clar. Idò, mira.
0: I això és tot.
2: I això és tot.
0: No és molt difícil, eh?
2: Això que ho vull allargar, jo ho vull allargar, però bueno, fins a quan em dic, farem una hora avui. M'ha manet totes les gotes que sabem com on hem d'anar i vinga, això no has pogut pensar cap anècdota, no pot ser, vinga,
0: no.
2: N'has de tenir qualcuna, has de pensar, diu, ai, te'n recordes aquell dia, oh, és que estem tants...
0: També me'n record que... m'embullava molt al principi.
2: Home, benvingut al club.
1: Jo me'n recordo que el xipit que duíem...
0: I m'enfadava, perquè deia la Joana, ai, catxin, nena, ja m'he llibotat.
2: Sí.
1: Jo record dies que enduï qualque cosa per menjar i...
2: Vau fer-les en directe? Vau fer-les en directe?
1: No. De vegades han tingut... han fet una recepta que hem pogut menjar qualque cosa aquí. Mm-hmm.
0: Jo sí, eh?
2: Sí.
1: I se m'ho sentit.
0: I va ser, de fet...
1: Què vas fer, tu?
0: No me'n record què era. Però sé que un dia vaig venir amb una bossa i duia, era algo senzill, tot amallat dins una bossa.
1: Ai, sí, que ho varen muntar.
0: Sí, i en Josep li vaig dir, ara veurà, Josep, i me vaig treure la bossa i vaig començar a treure el ginebet, una taula per tallar.
1: Ai, sí, no me'n record qui era.
0: Jo tampoc, ara
2: mateix. Què vol dir, te'n recordes qui era?
0: No me'n record qui era, sé que era algo així.
1: De crema de moló?
0: No, era algo... que se podia fer aquí, vull dir, sense pràcticament.
2: I què vareu fer? Vareu anar explicant en directe les passes com ho feu i ho feu aquí en directe, no? Sí. O sigui, era una de les maneres de fer-ho. Després perquè no teniu càmeres, perquè si no hagués estat per emetre, no? Hauria pogut.
1: Hòstia, de vegades és més fàcil quan ho veus que no quan ho comptes.
0: Sí.
2: I crec que te'n desfas més quan estàs en imatge i tal, com que tens, estàs, ho graves, sí, tu mateix més... i ho fas més.
1: Clar, per exemple, si tu talles ceba, ho has de tallar petit, ho has de tallar... Clar,
2: ho vaig explicar.
1: Ho talles així, i vull dir, si ho veus a la càmera, ja està.
0: Sí, ja està.
1: Brunoise, o ves on Juliana, no sé què.
2: Exacte.
0: Brunoise, Mirepoix, Juliana...
2: Això són maneres de tallar
1: ceba.
2: Bé, maneres de tallar
0: verdura. Sí, talls. Són tècniques bàsiques de cuina.
1: Petit o gros, en mallorquí.
0: Sí, en mallorquí, petit o gros.
2: Petit o gros.
1: Com ho he de tallar? Talla, Jaume, talla, sopa.
2: Josep, Xesc, ja res, farem una aturada de fogons, com han dit en el principi. I espero que vos vagi tot molt bé, que passeu bon estiu.
1: Igualment.
2: Que tingueu vacances.
1: Moltes bones, gràcies.
2: Disfruteu de les vacances.
1: Gràcies.
2: I molt bé, i me'n tornar.
1: Molt
2: no
1: bé.
2: Sigui, que no sigui... Que sigui aviat, si pot ser. Que no sigui que no torbeu molt de temps.
0: Vinga.
1: Moltes gràcies
0: a tots.
1: I adeu a tots us oients.
2: Adeu a tots.
1: Adeu, gràcies.
0: Adeu.

0: Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.
1: Hola, sóc Ernesto de Baru Gallet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
2: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
1: Vos esperam a tots.

Molt bé, amics, seguim aquí en directe, com us hem anunciat, ara toca el tema estrella d'aquest diumenge, que serà aquesta exposició i aquesta conferència parlant d'aquesta gran cita cultural patrimonial molt important per Pollença, la inauguració d'aquest diumenge 21 a les 12 de migdia d'aquesta exposició, La recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia pollença, que es podrà visitar al museu. I el mateix diumenge, també, a les 8, el Club Pollença tindrà lloc la conferència Arqueologia Bocoris, nou secret descoberts a càrrec de l'arqueòleg Joel Bellviure. Per parlar-ne, ens acompanyarà el director Andreu Aguiló, que no ha arribat, però sí que tenim aquí, en els nostres estudis, l'arqueòleg Joel Bellviure i el president del Rotary Club Pollença, en Sebastià Pons. Benvingut a tots dos, com esteu?

0: Ara sí, disculpeu, ha hagut un petit problema tècnic, no trobava el botó. Ara sí que vos dono la benvinguda. Jo, com estàs? Bones tardes, bon capvespre.
1: Bon dia, encantat d'estar aquí.
0: Què tal? I Sebastià, com estàs?
2: Molt bé.
0: En Déu no mos ha arribat, esperarem un poc, donarem un temps prudencial, però sí que començarem ja amb l'entrevista en si. Si vos pareix, parlant de la conferència o del projecte en si, del que vulgueu. Sebastià, comences tu.
3: Com vulgueu.
0: Jo clar que sí, digues.
3: Moltes coses. A veure, espero no li en mans els papers, com me passa cada vegada. Bé, un dels temes que volia tratar, i tal vegada esperant Andreu per entrar en matèria de la demés, és el tema de l'associació que ja està operativa, ja està constituïda, l'associació Rescatem Boccoris, i bé, vos volia, si m'ho permeteu, vos volia llegir un poc els objectius d'aquesta associació. L'associació Rescatem Boccoris escoltarà i ajudarà a cercar la millor opció per a la recerca i rescat de la Civitas Boccoritana. Des de Rescatem Boccoris volen deixar clar que estem al costat de la gent i escoltant totes les veus en relació amb aquest projecte. Entenem que es tracta d'una infraestructura important pel futur del municipi i de la comarca, i per això creiem que qualsevol decisió ha d'anar acompanyada de diàleg, transparència i sentit comú. Estem oberts a escoltar propostes, suggeriments i preocupacions tant dels veïns afectats com dels col·lectius implicats, perquè sabem que una infraestructura com aquesta ha de néixer del consens i en som màxim respecte pel territori, el paisatge i la qualitat de vida de la gent. El nostre compromís és clar. Treballarem perquè se cerqui la millor opció possible, tècnica, econòmica i socialment viable, i que tingui en compte la realitat del poble i l'interès general. I continuarem escoltant, parlant i aportant per garantir que se faci de la millor manera. Això és un poquet la declaració d'intencions de l'associació. Estem esperant, ara l'han lançat, comencen a circular fulls d'inscripció, i el que sí volen fer és d'aquí un mes o dos, quan tinguem ja un número determinat de socis, pues fer una junta general i entre tots decidir cap on volem anar i què volem fer. I aquest és el tema de l'associació. Tothom que vulgui, bé, hem deixat impresos per aquí i per allà, podeu trobar la ràdio, sí. En fi, i si no, escriviu quan no, rotaryclubpollensa@gmail.com o bé rescatem.boccoris@gmail.com.
0: Molt bé. I d'així te sembla, ja m'agrada molt recordar als oients el repàs d'on neix tot això. Vos vull recordar que l'any passat, dia 20 d'agost del 25, en Pere Salles, en Josep Merino, en Miquel Àngel Cau, en Joel Bellviure i també en Sebastià Pons varen ser aquí per fer una tertúlia i explicar en el principi que és el jaciment arqueològic de Boccoris. Aquest va ser dia 20 en plaça Borreró. Dia 24 de març d'enguany també va venir a fer una crida per de cara en aquesta exposició, que fan una crida, bueno, si teniu ànfores a casa o hi ho trobam monedes antigues, de fet per tenir contingut arqueològic per aquesta exposició. Dit aquesta recordatòria, més que res perquè els oients se vagin posant en situació, passam en tu, Joel, i te faré un parell de preguntes. Molta gent, jo t'ho conté tot d'abans, fora de micro, molta gent ha sentit parlar de Boccoris, però què és exactament Boccoris? Una ciutat, un poblat, un centre comercial?
1: No. Encara no hem descobert cap centre comercial, però mai se sap. Boccoris és, realment és un concepte, és un poble. I és el nom que utilitzem per referir-nos a Pollença Antiguitat. Realment aquest nom Antiguitat mai no va existir, és un nom que nosaltres ens hem inventat, però està basat en unes fonts fiables, que són les romanes, que ens diuen que la gent a Pollença Antiguitat es coneixien a si mateixos com a Boccoritans, i que en un moment quan els romans ja han conquerit Mallorca anomenen a la seva pròpia ciutat, que estava en el pedret de Boquer, en el port de Pollença, l'anomenen Civitas Boccoritana, que vol dir algo així com ciutat dels boccoritans o l'agrupació dels boccoritans. Però realment aquesta gent s'estenia des de el Barcuig, és de Formentor fins a Savall de Coloni.
0: Sí, pràcticament fan tota la península de Formentor.
1: Sí, sí, pràcticament tot el municipi actual de Pollença s'agrupaven en diferents poblats que creiem, encara hem d'excavar, encara hem d'investigar, creiem que formaven part d'una mateixa gent, els bocoritans.
0: I encara queden molts interrogants per resoldre sobre aquest assentament, és a dir, perquè aquest títol que hem dit en principi, que és aquesta conferència que fas arqueologia, Bòquaris, nous secrets, i una vegada mencionat tota la evolució que heu fet, des del principi que vau explicar el que era Bòquaris, fins a aquesta crida que vareu fer per aquesta exposició, aquests nous secrets descoberts, que no n'esbrinis massa, perquè si no la gent no vendrà la conferència.
3: Però, esclar, si, pot... si ho comptes tot ara...
0: No, això ja ho havia dit abans. Però sí que veure com els pots dir...
1: I tant.
0: Dóna-mos una dita de tadamel. Perquè...
1: Precisament això, secret realment no són, perquè feia temps que es coneixien, però per això és tan important la feina de Rotary Club i la feina que en Sebastià ha estat tirar cap endavant, i sobretot aquesta nova associació, que és donar a conèixer peces que potser portaven quan, 50, 70 anys tancades a un museu o en el santuari de Lluc. I aquesta gran iniciativa de Rotary Club ha permès que ens reunissin en diverses institucions, com el Museu de Mallorca, el Bisbat de Mallorca, el Museu de Lluc, l'associació Canvi Bot de Palma, i hem vist que el que pareixia molt difícil és molt fàcil, i tothom ha volgut col·laborar, ha volgut prestar peces, i a través d'estudiar aquestes peces o de descobrir noves descobrir velles descobertes està com un puzzle, i en juntar-se una peça amb l'altra hem pogut reconstruir la història d'aquests bocoritans que per primera vegada ara presentam amb unes 40 peces, 25-30 de les quals són inèdites, mai s'han vist en públic per primera vegada.
0: Molt important, això.
1: Exacte. I, per exemple, tenim un gran jaciment a Pollença, a prop de l'urbanització de les Palmeres, a Godmar de Baix, del que no coneixíem res. Algo que havia aparegut a unes obres a l'any 67, del que només teníem fotos, ara sabem que és una tomba de l'elit, de l'aristocràcia, dels bocoritans.
0: Perquè que mos pot... Tu, continuo amb tu, Joel.
1: Sí. No?
0: quins aspectes de la vida quotidiana, per exemple, aquests objectes que heu trobat, sí, quins aspectes de la vida quotidiana ens poden contar dels pollencins que vivien aquí en aquella època, més o manco, que feien, a què es dedicaven?
1: Ens expliquen coses que són molt, molt universals, com, per exemple, presentarem una destral que és l'única troballa que s'ha fet si la gent va per caminant o passejant per la vall de Bòquer i veus les navetes a la falda de la muntanya. Aquella destral és l'única troballa que s'ha fet. Algo tan simple que realment només servia per tallar fusta, ara mateix és un element d'exposició. I per ells mateixos, per fabricar aquella destral tan petitona que ara mateix poden comprar una ferreteria per 5 euros, havien de portar coure i estany de terres tan llunyanes com Anglaterra o Síria. Per tant, la concepció de tecnologia ha canviat tant. O, per exemple, aquesta tomba que nosaltres presentem per primera vegada és molt especial, perquè, per desgràcia, es va destruir, no sabem qui es va enterrar allà, però ens han quedat els objectes. I entre ells hi ha diversos amulets egipcis, que no hem de pensar en les piràmides,
0: sí,
1: hem de pensar en Alexandre Magne,
0: sí, sí,
1: és aquella època. I una d'elles mostra una persona parint. Egipte, aquests amulets tan petits, amb una dona petit, normalment es troben en dones que han mort en espart. I tal vegada ens estiguin contant la història d'una dona que fa 2.500 anys aquí va morir i que tenia suficient riquesa com per importar alguna cosa des d'Egipte.
0: Des d'Egipte. Interessantíssim, a més. Mira, l'altre dia vam parlar també amb en Pere Sala de comares i de mulets i de parts, i ara tu, sí, has vengut, sí, a fer com un net d'unió. Sí, sí, veritat.
1: Fantàstic.
0: Que sí. Sebastià, quin paper ha tingut? Ja sé que ho he explicat moltes vegades, però tothom demanar perquè tornem una altra vegada, i és important saber-ho. Quin paper ha tingut Rotary Club en aquesta iniciativa?
3: Bé, El tema és que arrel d'una conversa a dins el mateix Rotary Club, abans de ser president, se va tocar aquest tema amb en Sebastià Aurell, en Tomàs i no sé si hi havia també en Toni Dionís, i bé, me va interessar molt aquest tema, de dir, escolta, com és possible que una ciutat tan important com pareja ser que és això estigui allà abandonada i que ningú li faci ni cas. I bé, vaig començar a documentar-me una mica i vaig veure la importància d'aquest jaciment i tot el que tenim, i que a part, bé, a poc m'he anat ficant un poc i ens ajuda també d'en Joel, pues, profunditzant, i bé, ja ho vaig adoptar com a projecte estrella per aquest any que som el president de Rotary Club Pallensa, i hem anat fent feina amb això, vam tenir la gran sort de topar amb en Joel, tenim molt d'altres col·laboradors, i a poc hem anat fent aquesta primera fase que m'ho havíem marcat per aquest any Rotary, que era recopilar informació, també anar replegant col·laboradors, crec que han aconseguit un nivell, vamos, d'excel·lència a nivell de col·laboradors, crec que tenim els millors que podrien tenir, però vamos, no ho digueu molt fort, que ningú s'enfadi, i en fi, hem tingut la gran sort d'això, i a més amb en Joel també ha confluït a interessos comuns amb aquest tema en concret, i per això que, en fi, estic molt orgullós d'haver pogut donar una mà amb aquest tema, i molt agraït en Joel sobretot, que és que més feina ha fet de tots, i bé, i arrel d'això pues, hem anat fent, vàrem fer ja l'any passat per agost, vàrem ja fer una conferència un poquet improvisada, una xerrada a la ràdio, perquè en Joel era per aquí i s'havia d'anar cap a Anglaterra, i bé, vàrem anar fent, i mentrestant hem anat fent feina amb l'ajuda també d'en Roser, en Andreu del Museu, en fi, aquesta hem anat muntant i preparant aquesta exposició, que en fi, serà una cosa guapa. També na Maria Gràcia Salvà, que és la directora del Museu de Palma,
1: de Mallorca,
3: de Mallorca, se diu, i bé, en fi, entre tots un poc per hom han aconseguit també, en fi, l'ajuda de regidors, balla, tal, tot això, ajuntament, associació, en fi, gràcies a tots, ens han ajudat molt i han pogut avançar bastant, i en certa manera se pot dir que aquesta és la presentació de la feina del meu final de mandat com a president de Rotary Club. De moment tenim organitzada aquesta exposició, que ja està en marxa, l'he vista, ja hi ha les peces a puesto, ja començam a col·locar, en fi, estic molt, molt content i emocionat, perquè a més crec que és un tema tan important, i coincidim amb en Joel, estem en sintonia amb això, de que és una injustícia insistori de que aquesta ciutat estàs allà abandonada. I ja dic, molt orgullós i molt content, i presentant la feina aquesta, també tenim saber, com has dit tu, la conferència, i també, ara ja ho puc dir, perquè havien demanat permís per anar a la zona de Bocoris.
0: Això que t'ho vull demanar, aquesta excursió que teniu preparada, és això que vas a dir.
3: A pegar un vistazo, res d'excavar ni tocar res, això és molt important. I, claro, com que també ho varen fer un poc tard i tal, pues, ara, ahir vespre, pues, me varen confirmar que sí, que mos autoritzaven, baix de la nostra responsabilitat, a poder anar allà a veure-ho. Ja, ara ja ho poden dir. I està previst demà a les 9.
0: Perquè, Sebastià, hem de recordar als oients que això està dins una finca privada, és així.
3: Sí, sí, correcte. Sí, sí. Són tot finques privades. N'hi ha una i voltant n'hi ha d'altres. I bé, tenim permís de la part de la zona de Bocoris, de moment, que és el que ens interessava veure, aquesta petita excavació que se va fer fa uns 20-25 anys per en Pep Merino i na Malena Estarelles, i que, en fi, que per cert han localitzat no sé quantes caixes, perquè demà anirem a veure com estan, del material que se va treure d'allà que encara no s'ha processat. I bé, ja veurem el que hi ha. Tenim en Joel que hi pegarà un vistazo, i veurem si hem d'organitzar un grup de voluntaris, per més envant, pues, aquestes peces s'han d'agafar, se fan netes amb un cepillo de dents, quasi, bé, és una coseta molt laboriosa, s'han d'etiquetar, en fi. Això és el que se sol fer, el CUDI fan el mateix i cada any demanen voluntaris, i bé, són cosetes que van sortint i que no ho deixen de mans.
0: Com que en Andreu no mos arriba, jo ara havia escrit a veure si mos ve o no mos ve i no m'ha contestat. Vos faré, entenc que ho col·laborat a l'exposició vosaltres també, eh? Heu col·laborat a l'exposició.
1: Nosaltres? Sí. Sí, sí. Perquè... el Rotary Club és el promotor.
0: Sí.
1: Que, si puc afegir alguna cosa apuntada abans,
0: és que, sí, que sí,
1: tothom ha col·laborat de forma altruista i d'una forma meravellosa, però això mai hauria passat si en Sebastià no hagués empès amb el Rotary Club per fer-ho. I era algo tan fàcil com començar a tirar del carro i després tothom s'ha apuntat. Que això és meravellós. I efectivament, el Rotary Club és el promotor, és amb la col·laboració del museu i de l'Ajuntament. Jo sóc el comissari, que no vol dir que sigui un western i que porti les pistoles,
0: ja, vol dir estar allà.
1: Comissari, vol dir la persona que organitza, pues, els continguts i eliges les peces i, bueno, ja ho veureu diumenge.
0: Molt bé. El títol parla de 4.000 anys d'arqueologia. Quines són les grans etapes històriques que hi ha representades en aquesta exposició?
1: Jo he de dir que això. Que gran pregunta. Pues, comencen precisament fa 4.000 anys, perquè no sé si sabeu que Mallorca i les Balears va ser l'illa de la Mediterrània que els humans van començar a habitar més tard de tota la història, amb una excepció, que és Gerba, una illa a Tunísia, però que és molt petitona. Encara no sabem molt bé per què van arribar tan tard, però allà comença. És el temps dels miotragos, que per desgràcia, després d'estar en contacte amb els humans, s'extingueix immediatament.
0: Quina cosa més estranya, que contactis amb humans i t'extingueix.
1: Pensau que era una cabra rata sense depredadors i que veuria els humans i no se moria. O sigui, era una peça bastant fàcil. Pues anam des dels miotragos a les novetes, en els talaiots, a l'època baleàrica, que és l'època dels foners, a romans, i després l'època islàmica, l'època medieval, fins als nostres dies, als anys 60, en Damià Cerdà, que va treballar molt per redescobrir aquesta arqueologia.
0: Sí, fem un recorregut bastant, i aquesta exposició, mama, això està clar que no, però ben que dic, però vos he de fer aquesta pregunta perquè és obligatori, però que els nostres oients ho han de saber. Uh-huh. És una exposició per especialistes, estarà elevada a tothom, tothom sabrà el que vol
1: tot
0: dir.
1: Tot el contrari. De fet, crec que coincidim, no, Sebastià, que realment ja s'han escrit molts d'articles per acadèmics que no serveixen de res per les persones que realment tenen interès, i l'objectiu és que sigui una exposició per tots els públics, ben interactives. Les peces, ja ho veureu, estan ficades dins d'uns vinils, d'uns panells que t'expliquen històries de les peces, i està obert per totes les edats i per tots els nivells.
3: Jo m'ha sorprès perdó, la quantitat de pàgines de bibliografia que hi ha darrere el llibre. Uh-huh. I precisament volia dir, a conseqüència del que tu has dit, de dir, en Joel ha fet un pentinat amb moltíssimes de coses publicades durant la història, i entén que ha triat el que en el que coneixem avui en dia, pues, ha cregut més adequat i més real, llevant, perquè, clar, hi havia moltes fantasies, hipòtesis i tal, i tot això, pues, era un poquet de pa, per adornar els temes, però crec que ha fet un pentinat molt important a tots els llibres. N'hi ha molts d'en Damià Cerdà, també de José Antonio Encinas, que és vera que a la millor qualcú pot dir que en certes coses va fer les seves pròpies teories, però el que és innegable és que té un munt de llibres, i un munt de croquis, de coves i mides i tal, i que també va ajudar molt en Damià Cerdà, i li han de reconèixer que ha fet una labor extraordinària, i també específicament per la zona de Bocoris, perdó. Uh-huh.
0: Heu xerrat de peces, qualque peça que sigui destacable en aquest museu. Ja sé que heu xerrat d'atxes, has dit abans, sí, d'aquest atxa que teniu, i sé que jo vaig escoltar programes anteriors, hi havia un àguila, crec que havien trobat coses més. Teniu qualque peça en concret que digueu és destacable, ets la reina de l'exposició, ets el rei de l'exposició?
1: Tenim les dues peces estrelles, vols dir, Sebastià?
3: Bé, precisament estava, sí, estava xerrant amb la Maria Gràcia. Tenim la tabla o tabula patronatus del segle X abans de Crist, que està un poc feta a pols, perquè aquesta la varen trobar llaurant i segur, sí, que estava ben llaurada. I tenim l'altra tàbula, que aquesta la varen trobar amb apenes dins la mà o una cosa d'aquestes, i aquesta sí que pareix que està intacta, que aquesta no l'han, no li han fet molt de, no l'han malmenada molt. I això és un orgull, és la primera vegada en la història que hi ha aquestes dues tàbules juntes, a més d'altres peces que en Joel ha anat cercant en arxius de, en arxius, arxius o magatzems del Museu de Mallorca, de Lluc, en fi, ha fet tot una criba i una recerca impressionant per aconseguir aquestes cosetes que són les que ens interessen més per aquesta exposició.
1: Aquestes dues peces, deixa'm dir, mencionen la primera menció d'un poll en si que tenim a la història. Són dues taules de bronze romanes que ens donen el nom de quatre poiencins que van viure aquí fa 2.000 anys.
0: O sigui,
1: i
0: això
1: són úniques, espectacular. I per primera vegada en 2.000 anys se reuniran aquí a Pollença.
0: Tot una fita, això no se pot perdre, és a dir, no ens ho podem perdre de cap de les maneres. Queda molt, sé que en el primer programa que vau fer, ara m'aton una altra vegada, m'aton retro, me'n vaig cap enrere, vau parlar de que no s'havia descobert ni una quarta part del que és realment el jaciment,
1: ni un 1%.
0: Això. S'estan fent aquestes radiografies que parlàveu, que és quantes que pots veure què hi ha sense excavar.
1: Exacte, és un projecte que tenim molt avançat, i bueno, ja veureu, hi ha un panell a l'exposició reservat en aquesta
0: qüestió. Avançar.
1: No. Sí, tant que podem. Ja he trobat les persones que ho faran, estem esperant, justament no ho podem fer coincidir, però la setmana que ve ens diran si tenim finançament per fer això. Tinguem o no, se farà d'una manera o altra, trobarem finançament. I només podem dir que serà d'aquí a menys de 6 mesos. Evidentment, amb el permís i la col·laboració dels propietaris, si ells ho consenteixen, que això ja hem dit abans, i que ja de forma molt amable van permetre que
0: fessin aquesta...
1: a terme les excavacions.
0: Sí, perquè estem, hi ha bona sintonia en la propietat.
3: Bueno,
0: sí.
3: Va i ve, se pot dir. Hi ha hagut temps millors i temps no tan bons, però vamos.
0: Parlant d'ajudes, que tu has fet ara el tema, sí, de les ajudes. En el primer programa també xerràveu que hi havia ajudes, hi havia universitats, com per exemple Oxford, Trias, Alemanya, la Universitat de Barcelona, estaven molt interessades. Com va això? Com està? Està en marxa?
1: És el que hem aplicat. Estem esperant d'unes certes ajudes, perquè aquestes coses evidentment se necessiten molts de diners, però s'han trobat amb gent molt altruista que ens està ajudant molt. Si necessitem menjar el proporcionen, si necessitem material el proporcionen, i ara estem esperant això, uns bueno, podem ser transparents, estem esperant uns 8.000 euros de la Universitat d'Oxford, que en arqueologia no és massa diners, però hem de començar per algun puesto, per poder financiar uns vols en dron, que també s'han de demanar permisos, amb LIDAR també, i aquesta radiografia que li dèiem georadar.
0: Georadar, gràcies per
1: parlar de molt. Sí. Però radiografia s'entén millor, no?
0: Sí, sí. No, radiografia jo és que em va quedar la paraula radiografia, i havíeu dit, sí que es va acabar augmentant la paraula georadar.
1: En comptes de
0: ratxetis. Diu, a mi els oients que entenen més una radiografia, no?, de la Terra, per saber. I això és el que se fa abans d'excavar per saber el que hi ha a baix.
1: No? Exacte, és com un carrito de la compra que se passa en un mateix dia, no afecta en el terreny per res, i això rebota electricitat, molt poca, i si se troba un objecte com un mur o una tomba, allò rebota i torrellistra.
0: Seria com els ratpenats que fan canvien aquella...
1: I, és com els
0: dofins, també.
3: Aquí, com que hi ha molt de pescadors, s'entendrà més de dir que és un sonar.
1: És un sonar.
3: El que empleen les barques per veure'm el fondo o allà on hi ha peixos. El mateix.
0: Sebastià, vinga, parlam d'aquesta excursió que mos hem enterat avui, perquè ha estat una cosa un poquet ràpida. Explica-mos, què hi haurà aquest dissabte a les 9?
3: Bé, tampoc... tenim si idea era començar per la zona de Boca a veure aquest redol de Bocoris. Després també hi ha una sorpresa que jo crec que bé, ja ho podem dir, han convidat en Camunyas, en Diego Camunyas, que és un senyor de Màlaga afincat a Campanet fa 40 anys i que s'ha dedicat bona part del seu temps pues, a tirar en passatge, onda, o fona, com jo sempre havia dit passatge, no sé, els experts dels programes aquests que feis per aquí mos diran quin és el nom correcte. I bueno, també en fabrica, encara ara, amb fibres de... amb fues de la merda, els apentina fins que li treu sa fibra, i amb això fabrica. Me pens que també va dir que també ho feia en trons de mata, el mateix, els amatxaca i els apentina fins que surten les fibres que li interessen. En fi, jo he estat a casa seva i bé, per un museu, té estat ple de trofeus de que ha guanyat de tir en fona. I també va ser la persona que va encendre la flama olímpica a la universiada, me pens que era el 99. Li varen fer però una bolla posta amb material que pogués tenir foc, que pogués agafar el foc i tal, i la va llançar, tenia tres intents i a la primera va anar tot perfecte, i encara aquesta pedra encara la guarda, la me va ensenyar. I bé, l'han convidat que m'ho mostri un poc el que fa, les passatges i... si està d'humor i pot, perquè ja té els seus anys, igual mos fa una demostració.
0: Però hem de dir que la trobada és aquest dissabte dia 9 davant la rotonda que hi ha del metge Colònia, davant del centre metge.
3: Sí,

0: I de Joel. Si mos expliques, bon, mem, que és que...
1: Sí,
0: va passar la paraula ell, és que estaven xerrant de
2: sí,
0: l'excursió.
2: Que és el que hem de veure.
1: La part de Sant Vicenç, tenim una mala sort i una bona sort. La mala sort és que la meitat del jaciment es va destruir. La bona sort és que l'altra meitat encara existeix i encara la podem visitar. I visitarem les coves, que són unes coves d'esbronze. Quan parlàvem de l'època de les navetes, és més o manco aquesta, sí, aquesta època, l'època de l'estral. De... són un conjunt de coves que se van retallar de forma artificial per fer el que diem hipogeus. Allà hi ha unes càmeres funeràries que recreen llits, llits mortuoris, on es van enterrar els antics bocoritans d'aquella zona. És molt graciós perquè a l'edat mitjana, quan la gent... I, bueno, podeu entrar dintre. Quan la gent entrava dintre, deia que el que trobaven eren ossos de gegants, que ja havien viscut gegants d'abans del diluvi, i que allò datava de molt abans del diluvi. Ja no ens queden ossos després de 3.000 anys, però encara podem entrar i disfrutar d'aquest jaciment, que és un dels millors de tota Pollença.
0: I una pregunta que vull fer a tots dos, que considerau per què és que sempre passa que diuen allò de que ningú és profeta a la seva terra, i sempre passa que sempre s'ajudaran de venir de fora per valorar el que realment tenim aquí, perquè aquest jaciment és inqüestionable, té un valor històric, sí, patrimonial, sí, incalculable, i a vegades hem d'anar a de fora a cercar les ajudes perquè desgraciadament i malauradament necessitem tot ves i necessitem les decisions.
1: Exacte,
0: així,
1: sí, això és una veritat de sempre.
0: Per què creus que hem d'anar sempre, o sempre valorem més la gent de fora que molt bé, per exemple, en aquest cas, Oxford, ni més ni manco que Oxford, sí, i Trias, Alemanya... I...
1: S'iniciativa, jo crec que està molt, molt clar, que ha estat dels Puensins, que ha estat d'en Sebastià. Ja després ens han creuat i en el que han pogut ajudar ho han fet.
2: I en Joel, que els ha explicat, sí, el que tenim aquí.
1: Jo som de Palma, ja sé que sembles estranger, però està més a prop. De
2: totes maneres, sí, jo t'havia preparat un petit escrit i tal, però...
0: Endavant, Sebastià.
2: Simplificaré un poquet.
1: Sí.
2: El tema és que, bé, per dir-ho de manera clara, de vegades ja tornem sense els papers. Que no trobo la paraula que necessit.
1: Però s'oients, en Sebastià té molts de papers, però està intentant trobar.
0: Sebastià, improviso un poc.
2: Però ara volia dir... No m'ha sortit la paraula, perdona, ara l'he trobada. Sí. El tema és que de vegades miram massa... Bé, aquí... Miram massa per ser voreres i perdem de vista l'objectiu. I hem d'anar a centrar-nos en el que ens uneix, rescatar boccoris. I deman disculpes si pel camí han descuidat qualque detall. Per desgràcia, jo crec que la idiosincràcia des que ja hi són, tal vegada ha estat la causa més important de que boccoris estigui així com està. Davant d'aquesta premissa queda clar que qualque cosa han de canviar, si no, tornarem a treballar en la mateixa preda una altra vegada. Han de canviar un poquet de xip i posar-nos en marxa i no aturar.
0: I aprenem de valorar el que tenim, que és molt important a vegades, perquè ho tenim a de vora i dient, bé, és que això ho tenim aquí de vora i no li donem més valor que realment se mereix. Una darrera pregunta. Veig que en Andreu no mos compareix, per tant, ja el donarem, no me contesta ni res. No sé,
1: el podreu veure diumenge.
0: Segur que sí. Una pregunta. Per com animam a la gent de Pollença i la gent de tot arreu a que vinguin a aquesta exposició i que vingui a la conferència aquest diumenge?
2: Bé, de totes maneres, millor que no vinguin tots diumenge.
0: Tot de vegada.
2: No hi cabrem. No és molt gros el museu, però sí que està oberta fins a l'octubre.
0: Sí.
2: Idees, ja varen partir de l'idea de fer-ho extensiu perquè pugui ser visitada per nens de l'escola i que pugui arribar en el públic més ampli que puguem. I, en fi, és... una coseta petita, però ja dic que hi ha el que ha dit en Joel, hi ha una sèrie de peces que són, n'hi ha una molt petita que un amulet que és tan petita que jo sense lenta és la veritat que no ho veig gaire, més normal que en Joel

0: li va tirar una foto i l'han vist ampliada, perquè és una cosa tan curiosona, tan petitona, que, vamos, inclús és delfín d'escollar, que en el catàleg se veu molt bé, però veus allà i dius, i què és això petitó que hi ha per aquí? Jo... haurien d'haver parat unes lupes, perquè hi ha coses tan, tan petitones i tan detallades que dius, és que és impossible veure en l'ull normal humà, veure tots aquests detallets i tal. Ara, si li fas una foto ben feta i l'amplies un poc, veus, vamos, la riquesa que té aquella cosa tan petiteta.
1: I és el que anava a demanar també, aquesta crida que vàrem fer per març, que anava, òbviament, enfocada en aquesta exposició, va haver molta resposta i va haver molta gent que va dur els objectes perquè siguin per l'exposició. Me refereix que en aquesta crida que vareu fer en març.
2: Sí, a la ràdio.
1: Clar. A la ràdio, exacte, pues, aquí.
2: Menys del que esperàvem, però sí gent que va enviar, van ser peces fantàstiques. El que passa que hem de dir, bueno, primer, el que diuen Sebastià, que és una exposició molt petitona, són dues sales, i, bueno, igualment, per preparar això normalment se fa falta un any i 6 mesos. I tot això ho hem acabat preparant en 4 mesos i mig, o alguna cosa així. Per tant, hem arribat tard per incorporar aquestes peces que la gent tan amablement mos ha enviat fotos. Però tenim pensat en parlar, a lo millor fer en algun moment una altra exposició amb peces de la gent...
1: També heu xerrat d'aquestes capses que encara teniu per...
0: Sí, bé, allà supos que trobarem cosetes, allà són bossin de test i tot això, però jo crec que el més important de tot és ver, un poc el seu objectiu era pegar un crit amb aquest tema, cridar l'atenció un poc i encetar una miqueta aquesta, i sobretot moure un poquet a la gent i els polítics i tots els que venen per amunt. És encetar aquest tema i mem si aquesta vegada aconseguim fer-lo rodar i que no s'aturi, perquè hem de pensar, jo som el que entès, és una ciutat molt més important que Pollentia en el seu moment.
2: Som diferents, exacte.
0: Sí,
2: quan no
0: moment,
2: existia Pollentia era la primera ciutat.
0: Era una ciutat federada per Roma, cosa que no va ser mai Pollentia. En fi, és una cosa molt especial, però si no podem veure el que tenim aquí davall, no podem saber moltes més coses.
1: Totalment d'acord. Joel, vols afegir qualque cosa més? Si no, mos ha passat una hora i no me n'han donat ni compte. Sí, sí, sí. Quasi duim, no duim una hora, però 50 minuts ja duim xerrant.
2: Sí.
1: Afegeixo el que trobis.
2: Res, lo de Palència té... té raó, Sebastià. Jo és que vaig estar excavant molts d'anys i li tinc molt de pressa. Polentia és un jaciment espectacular.
1: També és únic.
2: Polentia ens explica molt bé a l'època romana, a les Balears. Bocoris ens dona l'oportunitat d'entendre una etapa de la que quasi no coneixem res. L'època baleàrica, l'època dels foners. I el que deies de com podem animar la gent... jo crec que la gent que sigui apassionada de la història i l'arqueologia aprendrà noves històries que li fascinaran, i nosaltres esperam donar-nos una oportunitat a la gent que no vos interessa la història perquè potser desperti alguna cosa. Desperti alguna cosa en
1: voltes. Que aquesta curiositat. I doi, Joel, tenim res més que dir, Sebastià, si no t'ho faig estancament.
0: Sí, ho pot fer, sí.
1: Faig estancament, no, simplement recordam que aquest diumenge a les 12 del migdia s'inaugura aquesta, en el Museu de Pollença, aquesta exposició La recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia pollença, i que a les 8 hi haurà aquí en Escup Pollença aquesta conferència d'en Joel Bellviure, que diu Arqueologia Bocoris, nou secret descoberts, que és d'aquest interrogant, per tant, hi haureu d'anar, heu d'assistir. Moltes gràcies, i vos dono les gràcies ja directament. Joel, gràcies per ser aquí.
2: No?
1: Sebastià, gràcies per la feina, per ser caparrut amb això.
0: Sí. gràcies a tu, Jaume.
1: Que passeu bon cap vespre, que vagi bé.
2: Igualment.
1: Adéu.

0: sucht nel nesto de Barugayet. Yo no share molt català, pero vos ho declar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
1: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
0: Vos esperam a tots.

0: Ràdio Pollença, 107.9 de la FM, la ràdio que escoltes.
1: Hola, sóc Ernesto de Baru Gayet. Jo no xer molt català, però vos ho dic clar. Cada divendres, música en viu i bon ambient.
2: Els divendres, a partir de les 9, Ugallet t'espera música en directe al carrer, begudes, còctels i l'ambient de sempre. Un bon pla per començar el cap de setmana.
1: Vos esperam a tots.
3: Sofia, que escoltes?
4: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
3: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
4: Les veus que connecten amb el teu poble.
3: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
4: El 107.9, Ràdio Pollença.

Molt bones tardes i benvinguts a la retransmissió esportiva de Ràdio Rebessó. Avui, divendres, dia 9 de juny del 2026, estem aquí amb tots vosaltres. Feia molt de temps que no veníem, però el bo se fa esperar una altra vegada, perquè avui tenim un convidat especial. Encara no posin la cançó, perquè són moments de tensió, són moments d'emoció, també, perquè tenim aquí, amb tots nosaltres, aquesta cançó farà justícia d'aquestes persones que a continuació deixarem un pot de pausa abans de presentar-los perquè pugueu escoltar lo important que és el programa d'avui.

0: I doncs com heu pogut escoltar, We are the Champions, per gent que no sàpiga anglès, vol dir som campions, d'acord? I la gent ja deu saber per allà on va notir Ràdio Dients. I doncs sí, tenim l'honor avui de tenir-hi aquí a Ràdio Pollença, a Ràdio Rebessó, en tots nosaltres, a tres persones que formen part d'un col·lectiu molt més gros, però tres persones que han volgut venir aquí a xerrar, han estat convidats i han estat molt gratificantment. I sí, després de dos ascensos històrics en aquest club com és el Pollença i Port, tenim l'honor de presentar com el serem amb un més gran, don Mateu Ripoll. Bones tardes, Mateu Ripoll.
1: Bones, com anem?
0: Molt bé, molt bé. Són moments d'alegria per Pollença. Gràcies a vosaltres.
1: Bueno, gràcies a nosaltres no, sobretot gràcies a nosaltres, que són els que corren. I... Però sí, és vera, són bons moments. Bon
0: són bons moments i, clar, sense les estadístiques d'un entrenador, aquest equip no pot anar enlloc. No. I m'han dit que és Mateu l'estadístic.
1: Bueno, ja m'agraden els números, som mestres d'escola i fa molt d'any que faig matemàtiques i si me lleven els números. I a vegades surten, i afortunadament fa dos anys que surten.
0: I fa dos anys que surten així com vols, eh? Per tant, ara t'has ficat molta pressió perquè després veu test futbolístic i hi haurà preguntes de números. Per tant, hem de quedar bé, eh?
1: Sí, procurarem.
0: Han de seguir sent bons números.
1: Procurarem.
0: I a la meva esquerra tenim en un pitxitxi, bueno, direm segon pitxitxi de la lliga, primer pitxitxi pollencí, Jaume Valles Pipasqual. Molt bones tardes.
2: Molt bones tardes, Toni, com anem?
0: Molt bé, no tan bé com tu, perquè mos pot dir quants gols has fet aquesta temporada?
2: Pues en lliga n'he fet 13 i en playoff 2, 15 total.
0: Hem de tenir en compte que de play-off són més importants que els altres, eh? Perquè són partits de més nervis, de més tensió, i en Jaume Vallespí sorgeix entre tots els altres per demostrar, i dit sorgeix perquè podria dir sobrevola els camps de l'Albercuix, perquè si la gent ha anat a veure els darrers partits, espectacular aquest gol, sobretot un que va fer contra el Consell.
2: Tots dos són iguals i contra el Consell, sí.
0: Però després arribava una assistència d'una persona que després la presentarem, que va ser perfecta en un punt de penal. En Jaume Llaspi ja la va veure venir, va estar jo crec que 12 segons a l'aire i va després de girar el cap. Per la gent que sap de futbol això és molt complicat, sí o no?
2: Bueno, surt allà en un moment i no sé ni com ho faig, però surt en un moment i va anar pendents.
0: T'ho has de fer d'entrar, t'ho has de dir sí, és molt difícil i jo estic capacitat per fer aquestes coses, però Anna, vas d'humilde.
2: Falsa humilde.
0: I doncs sí, en Jaume Vallespí, primer pitxitxi pollencí, perquè també tenim en Llorenç, que ha estat el pitxitxi de Pollença.
2: Llorenç Serra, increïble, enguany.
0: En Llorenç Serra, i en Jaume està aquí en tot nosaltres per donar-nos explicacions de com és aquesta vida sobrenatural que té. Vale? I després, a la meva dreta, tenim en tot nosaltres ni més ni menys a la persona que du aquest brazalete, a la persona que s'encarrega de com se diu aquesta paraula? Alentar en els jugadors abans de partir, que després xerrarem específicament de lo que fa. I tenim en tot nosaltres en Joan Mateu Bossà. Jota, molt bones tardes.
3: Molt bones tardes, Toni.
0: Com estàs tu, mem? Expliqui-mos.
3: Jo estic molt motivat, Toni. És que m'ho hagis convidat avui de matí a venir aquí, a passar un dematí agradable amb tu.
0: Clar,
3: i res, molt content d'estar aquí amb en Jaume, amb en Mateu i amb tu, sobretot.
0: Que estàs més content d'haver pujat a Pollença dos anys seguits o de venir a Ràdio Rebessó?
3: Realment m'ha motivat venir a Ràdio Rebessó, però no. Haver pujat a Pollença dos anys seguits és espectacular.
0: I doncs, si te pareix bé, començarem amb tu, perquè abans de començar el partit, sempre tu que comences. Clar? Per la gent que no ho sàpia, en Joan Mateu és el capità i és el que s'encarrega en el vestuari de fer aquesta renga per tots els jugadors. I mos pots explicar de què se tracta això per la gent, la poca gent que no ho sàpiga?
3: Sí, bé, bàsicament, com bé dius tu, jo som un dels capitans, som un segon capità, el primer és en Miquel Sabater, que ell és molt tímid i no li agrada xerrar en públic.
0: Ja dic que té grip per no venir a la ràdio.
3: No, sempre té, és en Miquel Pupas. Però bé, jo al final faig un poc el que li dius tu, el que és aquesta arenga que me posa enmig, fem un cercle, jo m'agrada que la gent se miri en els ulls. I en el final pues, hi ha partits que improvis, hi ha partits més especials que me preparo un poc el que he de dir, I en un moment que estem allà de dins i veig les cares dels jugadors, me vaig venguent a dalt i les venes se m'inflen, que cap vermell.
0: Més motiva.
3: Més motiva i a tope.
0: Clar, i aquest crit, perquè el vos el vareu inventar vosaltres o de bon bé, aquestes frases que deies en un crit?
3: És a dir, el crit en si, segons tenc entès, el va inventar en Rafa Morro. Segons tenc entès, un crit de lo que és com per Sant Antoni la Patrona.
0: Correcte.
3: Lo que és després les paraules, pues molt de YouTube i i moltes pel·lícules d'aquestes.
0: Molt 300.
3: Exacte, molt 300, me'n quedat, me'n vaig eliminar tot sol en un pont romput davant d'un partit, si no ho sabíeu, i ja m'haig venguent a dalt i res.
0: És a dir, tu te'n vas en un pont romput pensant
3: sí.
0: No m'ho partit, en lo que has de dir.
3: A vegades estic venint jo de lo que he de dir que no m'ho partit, perquè clar, sempre m'ho vull superar i ja és difícil.
0: I clar, tu vas arribar a la final de playoff fent el que havies fet i dir com puta et supera això ara?
3: Exactament, Toni.
0: Tu vas preparar.
3: Me vaig preparar la final de Dimpollant, se'm l'haig preparat perquè vaig posar una cançó i tot de fons per anar motivant més a la gent.
0: Correcte.
3: I havia de quadrar la melodia en el que anava dient.
0: És complicat, és complicat.
3: I és complicat. Però bé, ho vaig aconseguir, perquè ara em plorarà la meitat.
0: Sortir plorant davant d'un partit, potser no sé si va dolent.
3: No, però jo m'agrada mirar en Jaume, que en Jaume quan jo surt me mira i me diu Jota Groia. I això ja me posa jo a tope.
0: Jota Groia.
2: Més que surts amb una llarda, m'estí.
0: Clar, perquè ara anem a xerrar de la temporada en si, d'aquesta, després xerrem de l'anterior perquè també van pujar, però aquesta hem de tenir en compte que era preferent, no és una lliga igual que primera regional, pegues un bot molt gros i així tot heu tornat a fer el playoff i heu tornat a pujar. Quina diferència heu trobat? Hi ha hagut molta diferència de primera regional a preferent, Mateu?
1: Sí, bueno, no hi ha una barbaritat de diferència, però jo crec que sí, perquè l'any passat a primera regional es veia que hi havia no molts, però un parell d'equipos que eren més fluixets.
0: Clar.
1: Enguany, per trobar una, dir, qualsevol equip on guany te podria guanyar o te posava les coses més difícil. Tot i que vull dir una cosa en favor seu o en contra, no ho sé, que és que aquest equip, el nostre equip, sempre ha tingut més problemes contra més fluixets.
0: I tu
1: quan te'l que dimolles un bou, toreen.
0: Si
1: li mous una vellella per de l'etge.
0: Se confia.
1: Exacte. Però quan els hi ha entrat un bou, pensa que hem arribat en un play-off. Si arribàvem, en certes dubtes, podríem arribar, sobretot la gent. Perquè els darrers partits, a dintre nostra, de Lliga, no varen ser de lo millor.
0: Clar.
1: Però també estava previst. Vull dir, en un futbol, a vegades has de preveure una sèrie de coses i s'havia fet una feina pensant arribar en un play-off bé.
0: Clar.
1: I ha sortit bé. Però ja no surt bé. Ha sortit bé.
0: El vostre objectiu primordial era pujar, però quedant primer i després ja veure que no hi havia opcions.
1: I aquí, a partir d'aquí, se fa un plantejament. Com que era molt difícil no entrar dins el play-off, perquè duia molt d'avantatge, però era impossible pràcticament fer campions. Què fèiem? Una planificació que podria sortir bé o no. I ha sortit.
0: Baixar el ritme, un partit, no, si quedava.
1: No, vàrem pujar la llarga de feina, vàrem arribar en un partit que alguns, o molts, xerrallats, que mos costava, però nosaltres sabíem que això era normal, però havíem d'arribar en un play-off així com tot. Ja.
0: Freds.
1: I ha anat bé, perquè en un play-off han fet. Perquè tot això ho han fet ells, tu ho saps. Tu ara estàs futbolista.
0: Sí.
1: El partit les guanyen els jugadors. El part de l'entrenador. Però el guanyen els jugadors. Han guanyat. No han fet
0: clar,
1: a pujar. Han guanyat quatre partits.
0: Això és molt difícil.
1: Molt difícil, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: I quatre partits els han guanyat, Udor d'Ubercuix, relativament bé, i a fora hem anat a un camp que el segon partit de l'Illa m'ho anaven a ferrar 3 i hem portat 3-0 i varen guanyar 1-2 i ja s'han pogut fer un perill més dins consell, varen guanyar. Ha demostrat que clar, quan els imatges un bou toreen.
0: Són de partits importants.
1: Sí.
0: Tu, sent sincer, abans de començar la temporada, quin tant percent de probabilitats creus que hi havia de pujar veient l'equip que teníeu? Has de ser sincer, eh?
1: Mira, jo cert, per jo i per l'Ignasi.
0: Val.
1: Perquè ho comanda l'Ignasi.
0: Sí.
1: Nosaltres teníem clar que per poc bé que anessin les coses, perquè en el futbol no basta que tinguis un bon equip. T'han de respectar les lesions, perquè nosaltres hem tingut durant l'any bastanta de gent, ara desgraciadament també el darrer partit se va perdre un jugador que, amb una lesió greu, altres que han estat molt de temps aturat, per tant això no ho pots controlar a vegades. Però van dir, sí, tot va bé i no hi ha coses
0: no passa res,
1: rares,
0: no, sí.
1: Nosaltres teníem clar que disputaríem i estaríem a dalt. I
0: 100%.
1: Que, sí, segur.
0: 100% de probabilitat.
1: I ell també ho sabia, li pot demanar ell, ell també ho sabia.
0: Home, clar, després un missatge que reben els jugadors de part del cos tècnic, quin és? Perquè vos fiquen pressió de volen pujar o aquesta pressió serveix per vosaltres millorar encara més?
3: Mem, bé, xer jo, escolta, res, l'any passat teníem molta més pressió que enguany, perquè l'any passat per pujar havien de fer campions i varen quedar primers. Enguany, jo, sincerament, des del primer minut tenia clar que tornàvem, no puc dir pujar, però que sí que faria un mínim playoff, ho tenia clar, havien d'anar a l'escola molt malament. I l'any passat ja vaig dir en la plaça B, ho vaig prometre.
2: Ja t'he dit això, ara, prometre que pujaríem.
3: Vaig prometre, sí. L'any que ja mos tornarem a veure, pujarem, no serà la plaça B, serà l'Ajuntament, dissabte a les 6.
0: Ah, sí, però, demà serà gros.
3: Però sí, jo tenia clar que pujava, Toni, tenia claríssim. És que som un equipazo, la veritat.
0: Aquesta mentalitat és la que hem de tenir en compte a l'hora de fer un equip. I d'ara, que ja hem acabat la temporada i hem pujat, quina és la teva mentalitat de ja la temporada que ve? Aquí alerta, eh?
3: Aquí alerta, mem. Jo ara mateix m'ha preocupat perquè m'ha agradat un parell d'històrics que l'any que ve. Perquè és veritat que hi ha molts equipos que han estat molt anys de tercera, com Ufalanich, Collerense, sí, que han baixat.
0: Sí.
3: Però bé, jo la meva mentalitat és, si tots els jugadors que hem estat enguany quedam, que com fiqui quedem, feim 3 o 4 fitxatges que ajudin a sumar i faim família i faim pinya, el cos tècnic segueix, jo tenc clar que l'any que ve, com que hi ha 7 equipos que fan playoff, pollencins i pollencines, l'any que ve tornarem a estar dalt. Ho tenc claríssim. Claríssim, però.
0: Ho hem demanat les estadístiques de Mateu, que també això ho han de tenir en compte. I Jaume, tu, xerrant ara d'aquesta temporada, en quin partit te quedes? Individualment i col·lectivament.
2: Buf.
0: Començam amb individualment.
2: Demà és un partit.
0: Oh, no.
2: Home, individualment me quedaria en consell, individualment, per un gran moment, un gran 5 minuts, que van ser dos gols molt consecutius, molt iguals. I bueno, pues aquest moment, pues, que m'enduc individualment.
0: Clar, a més, tanta gent que hi havia a l'Albercoix...
2: Sí, fer... no, és un gran dia, individualment és un gran dia. I col·lectivament, pues, no sé qual cuia partit així que hi han remuntat a l'època.
3: Jo crec que el Vià, dinque nostre. Que, o no, dinque
2: nostre. Que el Vià, dinque nostre, guanyàvem 3-1.
3: 3-1 i jugàvem molt bé, que ha estat el campió de la nostra
2: filla. Que vam fer un partit molt serio.
3: Jugàvem molt bé, es van bé. Jo crec que
1: totes maneres, es veureu que el Vià, que ha estat el campió en diferència...
0: Que també ha pujat dos anys seguit, no?
1: Sí. El Vià havia fet campió en un grup B de primera regional i nosaltres en un grup A i tots dos han pujat. Va ser un gran partit, però jo me quedaria el darrer.
0: Tu te quedaries amb el de pla de netesa.
1: Sí, i mira que m'estava a empatar.
0: Sí.
1: Però és molt difícil jugar. Un Irvis...
0: Clar.
1: La por...
0: És que no el mateix.
1: A la gentada que hi havia en el Barcoix, jo me li deia a Ignasi. Imagina't si la foto... Com se'n va aquesta gent?
0: Té més a perdre que guanyar quan t'arribes aquí.
1: No, és que tu tens molta perda, perquè el que ve diu, té molt a guanyar, perquè ja ho té perdut.
0: Claro.
1: Però és que tu ho tens guanyat.
3: Ha estat la pitjor possessió que hem fet a l'escalfament, en diferència.
0: Ostres!
3: Perquè mos tremolaven les cames. És a dir, mos feien mal les cames... inconscientment de nervis.
0: I clar, això se contagia quan veus un que està nerviós i diu, hòstia, això és que és important, i clar, te contagies amb un altre.
1: Tens por a fallar, i quan tens por a fallar és quan falles. I hi havia aquesta por.
0: Però és que també a vegades és inevitable.
1: Sí, no, és que és lo normal.
0: Jo tenia una cosa, en Vallespí, quan va saltar 2 metres i va girar el cap d'aquella manera, molt tremolar, no, molt tremolor no era.
2: Són coses que no penses. És quan penses, te l'alies.
0: És quan penses, va dir, ja votaré i per avall. Perquè clar, aquest playoff va ser primer, per la gent que no sabia, contra el Consell, que dins Consell 0-1, si no va malament.
2: Sí.
0: Després moran dins Pollença. Què vau fer?
1: 4-1.
0: És a dir, partit fàcil.
1: Bueno,
0: bon, ja, no li diré el mèrit en un consell.
3: Va un moment que anava un 2-1, que si te fan aquell gol ja se te compliqui el partit. Mm-hmm. Ja t'han de fer un altre per empatar l'eliminatori, però era un moment...
0: Sí, també, sempre hi ha nervis. I després anàvem a la final de playoff, que contra tot pronòstic va suplar la tesa, quan tothom s'esperava que fos un muro. I el pla de Natesa dins que seva tothom sap, bé, la gent que juga a futbol, que és un camp molt complicat perquè és un camp petit, i a més no varen deixar venir a gent de Pollencina, d'aficionats, que només sí. Deixarien 50. I clar, com afrontes aquest partit dins un camp tan petit i el de Pollença tan gros, i és que es canvia totalment la dinàmica.
3: Jo he de dir que dins pla de Natesa que vaig asseure en un banquillo tot el partit, de fet, vaig veure que passaríem. Allà me vaig donar compte, perquè com bé tu saps, varen tenir una boda aquell cap de setmana del senyor Pere Trujillo. Això vol dir que hi havia jugadors que varen anar a unes noces un dia abans d'un partit, i tu veus que hi ha jugadors que han estat titulats durant la temporada, que o bé per la boda o bé per targeta se varen estimar més que no hi fossin, i el que varen sortir, en menys minuts que vosaltres, varen fer un partidasso.
0: Varen fer un espectacle.
3: I tu dius, ostres, si 5 o 6, no m'ha dit entre cometes, titulars, no juguen, i el que són suplents, entre cometes, juguen.
0: Fan això?
3: I fan això, dius, mare meva, és que no pots ser mai que no pugis.
0: És bona estadística. I després, allà vareu quedar...
3: U2.
0: Sí,
3: anava un 0-2 en un 94.
0: I tu m'han dit que vas tenir un parell de mano a mano.
3: Jo vaig tenir un mano a mano claríssim.
0: S'ha de comptar el bo, però també el dolent.
3: Sí, exacte.
0: Un mano a mano.
3: I vaig tirar molt enmig. En un seu favor dic que és un porterasso aquell tio.
2: Un bon porter, el Gori. Gori es pollen, sí. I me la va parar.
0: Clar, i després ja m'ho anant dins Pollença, que com bé ha dit Mateu, jugues amb aquesta pressió de perdre més que guanyar, perquè vas amb un 1-2 guanyant, i dins Pollença no pot perdre tota l'afició que hi havia, perquè hem de tenir en compte que hi havia no sé quantes persones, no m'atreveix a dir un número, però un munt de persones, mai havia vist l'Albercuix tan ple, i te plantes allà i fots un que va quedar
3: 2-0.
0: Per tant, jo crec que poden dir que ha estat una temporada de 10 de 10. Ara sí. Primer li demanarem en un cos tècnic i després en uns jugadors. Temporada 10 de 10, Mateu?
1: Sí.
0: Sí?
1: És a dir, quan tu compleixes els objectius
0: és un 10.
1: Ja està. És a dir, tu te planteges uns objectius i clar, però uns objectius realistes.
0: Clar.
1: No te pots plantejar guanyar la Champions o Pollença, perquè no la juguem, perquè si la juguéssim ja seria una altra història.
0: Sí, copa sí.
1: Però quan tu compleixes els objectius, però jo, de 10, no te poden demanar més.
0: No te poden demanar més.
1: I ells ho han fet. I ho han fet brillantment i repeteix. Perquè se tingui clar. Guanyar 4 partits de playoff, jo no sé quant de playoff poden mirar.
0: Nike
1: és l'equip que els guanya tot 4. No n'hi ha. És que no n'hi ha, que els guanyin tot 4. És molt mal de fer.
0: I clar, i els jugadors també, diríeu que és una temporada 10 de 10, o han faltat coses?
2: No, jo també personalment, com en Mateu i veu bastant, que si compleixes els objectius fan la feina, 10 de 10, però bueno, sí que en tengo moltes que m'han dit tantes lesions, viatges, que jo m'inclús, bueno, hi ha hagut moltes coses que,
0: clar,
2: mentre estàs en un procés vas pensant, ai, que clar, que ja estàs dient de jijijaja, pues, comptant com anècdotes, però bueno, que quan hi ets són coses que ho costen i que ha de gestionar, i com han fet, ho han fet de lujo, i han anat donant minuts i tothom ha estat a punt, sempre, i però bueno, com que s'han complit els objectius, pues això, ho guanyar fa riure.
3: Jo seré més hater, jo posaré un 9.5.
0: Algo ha faltat aquí.
3: Hombre, realment l'any passat quedant campions varen que va un mes abans, i això te dona, que durant un mes d'aquest de maig, juny, no has d'anar a entrenar, fa molta calor.
2: Sí, ha estat una temporada molt llarga.
3: Anem a dir-li un 9.5.
2: Per duració.
3: Si són quedat campions seríeu 10, però bé. Estan contents igual.
1: Sí, perquè ara el problema de tot això és que tots els altres ja fa un mes s'han llevat.
0: Clar.
1: I ja duen un mes de descans.
0: Valtres dureu això.
1: I aquí, ja. Fins després de la patrona, no importa, comencis a entrenar, perquè no, no ve ningú.
3: Negatiu.
0: No
1: vols ser aquí. I passa, s'escurcen ho passos.
0: Clar.
1: Però bé, això i les lesions, perquè sempre passa.
0: Això sempre passarà per passar.
1: Però qualsevol equip sempre té lesions.
0: Clar, sí. I hem de tenir en compte que aquesta gent no viu de futbol. Per tant, anar a entrenar 3 pits per setmana, més partit, que potser t'anar d'anar a Calvià, com heu dit, a Juià. Entreno, a lo millor, a les 7 i mitja del cap vespre, ploient, en fred. I aquesta gent ha anat. I així tot, ha pujat dos pits en Upollensa. Per tant, té més mèrit que mai fer això, perquè pot dir, vale, o Madrid ha guanyat. Però clar, o Madrid guanya milions d'euros i viu d'això. Upollensa no. No estic comprat Upollensa amb Madrid, però...
3: Tota la raó, Toni. I això, de fet, sempre el primer missatge que dic quan em posen en un cercle d'estuari, que mai oblidin que no és fàcil, que tothom té la vida personal que té. Tenim molt de jugadors que són papàs, jugadors que fan 12 hores de feina, jugadors que tenen famílies, que jugadors que no són ni de Pollença, com un cos tècnic.
2: Se desplacen.
3: Al final, tu veus un dissabte a l'Albercuig, els jugadors, i dius, ostres, va, aquí passo, guanyaran segur. Ja, però si aquesta gent ha d'anar a entrenar, ha de discutir la parella... perquè cuidi ell el fill,
0: clar.
3: Tot això, i al final és un cúmul, són 10 mesos de feina, és molt de temps.
0: Això és el que la gent no veu d'un equip de futbol, i el que el cos tècnic també ha de saber gestionar de manera adequada. Per tant, han guanyat tots, Mateu, no només els jugadors.
2: Han guanyat tots.
3: Si fos per Mateu, entrenaria 5 pit, jo crec. Que li agrada venir per l'Albercuig.
0: El Mateu li agrada. Jo crec que ara tindreu més pressió que la final contra el Pla de Netesa. Potser no vos tremolen les cames.
2: M'ha xerrat tota la setmana aquestes preguntes.
0: Arribarà el moment del test futbolístic. Aquest test està enfocat en les tres darreres temporades de Pollens i Port. N'hi ha de molt fàcils i n'hi ha de més fàcils encara. No he anat a putejar molt perquè no s'ho mereixen, però...
1: Si ja sabut que hi havia un test, ja estudiat. No sabut que hi havia un test.
0: No. Ja veuràs, ja veureu que són super fàcils. O que mos estàveu escoltant també podeu col·laborar i menys si vol la sabeu o no. La qüestió està amb això. Jo vos demanaré la pregunta i podreu contestar abans de dir les opcions, que són un punt, o dient les opcions i la sabeu, són mig punt. Si no, la sabeu, 0 punts.
2: D'acord.
0: També hi ha el comodín de la llamada, que no farà falta perquè aquí tenim en Mateu l'estadístic que ho traurà tot. Vale? Per tant, Bruno, pot posar música de tensió perquè començarà amb el test. Primera pregunta. Pot seguir de fons, aquesta cançó.
2: Quantes són de preguntes?
0: Són 7 preguntes.
3: Vale. Vas un per un, perdona, Toni.
0: No, aquesta la contestam tots. Mos posem d'acord i contestam. Vale. Primera pregunta. A quin camp de futbol que vareu anar a jugar hi havia una pancarta que posava Mateu Ripoll, vete a tu casa?
1: Lo saben tots. Que contestin ells.
0: Bueno.
1: No fa falta opcions, eh? No fa falta opcions.
0: Jo crec que molt pot contestar en Mateu en aquesta, ja que t'incumbe.
1: Campanet.
0: Resposta... correcte. Ara vull que mos expliqui, per la gent que no ho sap, per què va passar això de pancartes de vete a tu casa, Mateu Ripoll.
2: Tenia molt de fans.
1: Clar, jo faig escola, vull anar a dur

0: quina diferència de punts hi va haver entre el primer classificat, que sou vosaltres, i el segon, que era Pallera, la temporada 24-25. Diferència de punts.
1: Mateu, dali.
2: 24-25. Nosaltres vam fer... Podem conversar?
0: Sí, claro.
2: Nosaltres vam fer 74 o 71?
3: Sí, jo crec que al final, perquè també el darrer... Jo crec que n'hi va haver 7 o 8.
2: Nosaltres què vam fer? 74 o 71?
3: O 77.
2: 77 vam fer.
1: Jo me sona molt 7.
2: I ho 77.
3: Només 7 o 8 punts hi va haver, crec.
1: És que nosaltres vam empatar... I després va perdre en aquell moment, però mira Santa Ponsa que va perdre.
3: Sí, però...
1: I vàrem ser campions.
2: I però nosaltres vàrem fer campions després.
1: Quedaven 4 partits.
2: Nosaltres en què any quedaven? Per tant, matemàticament...
1: Matemàticament eren 9
2: no.
1: I vàrem empatar qualsevol partit més.
3: Vàrem empatar perquè havíem de guanyar.
1: Sí, però...
3: I després vàrem guanyar els altres dos que quedaven.
2: I en quedaven 7 en joc. En quedaven 6 en joc, sí, per tant, i en tenien 7.
1: 7.
0: Hem de tenir en compte cosa, que si vol la joiau a contestar a banda de les opcions, resta un punt. Eh?
2: Si no, baixa d'opció m'ho donarà 7, 8 i 9.
1: Vam, opcions. Oh, sí, escoltam opcions, escoltam opcions.
0: Opcions. A, 3. B, 2. C, 5.
2: I no t'ho diuen 6.
1: 7, 8 i 9.
3: Sí, jo crec que eren més. Jo crec que s'hagi guanyat en Robassó.
2: Jo crec també, perquè a falta de dos partits ja sabien que era home.
1: 5.
2: 5.
0: Home, ho hauré de tornar a mirar, sí, però no és correcte. Són dos.
2: No.
0: Són dos.
2: Què va, no t'ha repartit no?
1: Fàgina viada.
3: Fàgina
1: viada.
0: Molt bé, aquesta. 24-25. Pollença, Pallera. Primer Pollença, segon Pallera. Quan vareu quedar de diferència? Dos punts.
2: No, incorrecte.
3: Poden rectificar en un senyor presentador.
2: Sí.
0: Podeu rectificar.
2: Jo te'l rectific i tu te'l sabràs perquè te'l rectific també.
0: Però
2: en Pere Trujillo va jugar de davanter i va fer dos gols. Tu te penses que sí,
0: no.
2: I és la possibilitat
1: ho tenc,
2: que,
1: ho tenc
2: de que...
1: Classificació Pollença i Port 76 punts, Pallera 69, són 7 punts, Toni, 7 punts.
0: Vamos, Mateu.
2: Però que apliquem, faltaven dos partits i inicis en joc.
1: Mare meva, mare meva.
0: Un punt repassó,
1: menys 5.
2: Que fa que prepara el test, un any i mig. Que no havien jugat.
0: Ho he mirat per Futbol Balear.
3: Ah, guarda, mira, així com tot, ja la federació, hombre.
0: La federació.
3: No, ja sabia jo. No, no, molt bé, Jota.
2: 7 punts. Mira, que a la 2 ja sabia que havien pujat. I Udantes també, quin era, Udantes?
1: Ho hem endivinat fora, tipo test.
0: Pujam a dos punts.
2: Quin van jugar?
3: D'Invinicerem
2: que m'ho van fer passillo.
0: Dos punts.
1: Dos punts.
2: Molts senyors, Invinicerem.
1: Han tret 0 lots, vamos.
0: Ara sí que necessitam aquí fer una cridada telefònica, perquè aquesta pregunta és d'un jugador que està dins aquest equip i molt l'ha de contestar ell.
2: Tu està fent feina, perquè és professor també.
0: Sí, però suposo que l'hi farà. I ara poses l'altaveu aquí.
2: A l'aeropati.
0: Espera que sí. I aquesta també l'ha de saber. I clar, jo ara tinc por a les altres preguntes que no els hagis fet bé. Però bueno, jo crec que sí.
3: Espera que t'ho direm.
0: Jo crec que sí. Clar, ho he mirat tot a Futbol Balear. A falta que no sigui Futbol Balear. Mentre en Jota crida en aquest central mític, seguirem amb l'altra pregunta. Quarta pregunta. Quin tant percent d'efectivitat... Uep! Un moment. Uep! Ara sí que ha vengut el nostre personatge. Romà, què passa?
4: ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y tú?
0: Estàs en directe aquí a Ràdio Rebassó.
4: Super.
0: I tenim una pregunta específicament per tu. Jo te la llegeix, te dic les opcions, m'has deixat llegir les opcions i després contestes.
4: Ok.
0: Vale. Pregunta 3. Quant de gols ha fet en Raúl de Romàs que tu aquesta temporada? Opció A, 45. Opció B, 53. O opció C, 0.
4: Ninguna correcta, eh? Venga más a la opció 0, sí.
0: Quant n'has fet?
4: Un.
0: Atenció. I con?
4: I con el pie.
0: Un, n'has fet, pot constatar 100%.
4: Sí, són sardina.
0: Vale, jo...
4: Jota i tu pot dir... Vull espir.
1: Mentiroso, fue en propia, no cuenta.
0: Ah, que vas en propi.
4: No.
0: Està entre 45 o un, però bé, està bé, bona mitja. D'acord?
4: Sí.
0: Per tant, has donat dos

0: punts a l'equip Poll en si, gràcies a tu. Ja que no fas gol, però almenys dones punts, vale? Deia, adéu, vaig bé.
1: Rebessó, ja, Bernat, avui t'has equivocat a totes les preguntes?
0: Sí, no. I aquesta pregunta li vaig demanar a una persona, eh? I va dir, quants gols has fet en Roma?
1: Però no li vas demanar en propi.
0: No. No, no, quants gols has fet en Roma? I m'ha de dir zero.
2: Està bé, està bé.
0: Començar amb la quarta, que ja l'havia començat a llegir. I seguim. Quin tant percent d'efectivitat ha tingut el Pollença aquesta temporada? Tant percent vol dir que el percentatge de punts que heu aconseguit respecte en un màxim possibles. Vale? Aquí començant les tristes.
1: Bueno, és un càlcul...
2: màxim possible.
1: Relativament senzill.
2: Són 34 per 3, correcte? Que són, Mateu, 102.
1: 102. I n'han fet?
2: I n'han fet?
3: N'han fet 65.
2: 65 de 102. Ostres.
1: Pues un 63%.
2: 102, un 100%.
3: No, 65 de 100 seria un 65%.
1: Un 63%.
3: No, sí, mero manco.
2: Sí.
3: No, 60.
1: Bueno, apenas me he escoltado la opción.
2: No me he escoltado la opción, que ahora no me llamo.
0: Opciones. 65%. Ah. Opción B, 63,65. O opció B, 63,73.
2: Ahí em va dir
1: el si és par, serà...
3: Aquí no és un problema. Que... Com que encara no s'ha de fer la celebració. Jo ara, la setmana que ve, haig de a l'escola, m'assec, i trec totes les estadístiques de targetes, groia, vermell, gol, i aquesta encara no l'he pogut treure. Però ja m'ha fet venir una setmana.
2: 63,73.
3: Au.
0: 63,73 o 63,73?
2: Oh, no. Aquesta. 63,73, Toni Rebessó.
0: Pues resposta correcta. Molt bé, aquí, això has estat molt bé ara, Bruno. Un punt, perquè no ha estat directe, però aquesta era complicada. Per tant, ara duim 1, 2, 3, 4, 5, 6 punts.
3: No, no hem fallat cap.
0: No, no hem fallat cap, de moment.
3: Això és com el Bercuix.
2: Com el playoff, invites dos anys del Bercuix.
0: Pregunta número 5. Contra quin equip de fa 3 anys era quan guanyàveu 5-0, va sortir en Trujillo de jugador, va voler fer una xilenada enmig del camp i no va ferir la pilota?
1: Una xilenada enmig del camp?
0: Sí, aquesta imatge la tinc guardada a la meva ment. Va voler fer una xilenada enmig del camp, no la va ferir
1: en Trujillo jugant de jugador, això devia ser a final de temporada.
2: No, no, no.
3: Això és de fa 3 anys.
2: Si va jugar...
0: Fa 3 anys.
3: Jo tinc la defensa de que no era.
0: No era. Va,
1: 3 anys.
0: No
1: era. Jo sí
2: que
1: era.
2: Un que molt va... Un que molt d'entrevista va perseguir la pilota... Bé, va perseguir la lluna pensant que era la pilota. Sí, no. Fa 3 anys va ser un espectacle.
0: Això també... Això també s'ha contat aquí. És una bona anècdota aquí.
1: Bé, estàvem amb en Joan Llobera, no?
2: Sí, sí, però no me'n recordo. Bueno, opcions, escoltem opcions.
0: Opcions A, Consell. Opcions B,
2: no jugàvem.
0: Ui, Alfàs. O opció C, Santa Maria.
1: Jo també diria avui Alfàs, però Consell jugàvem. No, tu vas dir que no? Sí, no?
2: Però no jugàvem tu Consell. No, no sé.
1: O ja era l'any passat?
0: Ah, fa 3 anys.
3: Va pujar en Consell.
2: L'any passat va pujar o no?
3: L'altre.
2: L'altre, en altres.
3: L'any passat ja era present.
1: Avui Alfàs.
2: No, avui Alfàs.
1: Seria avui Alfàs.
2: Avui Alfàs.
1: Seria avui Alfàs.
2: Vinga, va, molt bé.
0: Marquen avui Alfàs i resposta... Correcte.
1: Però explica'm això, perquè ara no me'n record.
0: No, sí, això va ser mític. De fet, hi ha un vídeo que surt en Pere Trujillo de jugador perquè guanyava 5-0 i va sortir per fer un poc el show i de delanter centro i va anar per mig del camp, va voler fer una xilena, no sé per què, va voler fer una xilena, li va venir la pilota per cap a dalt i ell se va tirar i no la va ferir. Per tant, enhorbona en Pere per voler fer una xilena no ferir-la. Hi ha molt poca gent que això ho aconseguisqui i en Pere ho ha fet.
2: Molt bé, Pere.
1: Molt bé, Peter.
0: Aquí, donar l'enhorbona, Pere.
2: Molt bé, Pere. Penso que en Cristiano també n'ha fallat un parell, Pere.
0: Correcte, sí. Ànims. També en tenir compte. Però el mig del camp no ho ha intentat. Trujillo sí.
1: Però mira, resistència.
2: No, però, me sent, lo bosc, no sé què, però tu tenia clar que era boníssima.
0: Anar per les quatre.
2: Segurament me'l va mirar.
1: 100%.
2: Jota, és així. Ui-et.
1: Anava de dins.
0: Ai, d'això entrava. Veient la pregunta 6, estan a tope aquest de Pollença i Port, estan a punt de pujar una altra vegada. quina ha estat la posició més baixa on heu arribat enguany?
1: En quina posició de durant la lliga hem estat més baix?
0: Sí.
1: Hi ha hagut un moment?
3: Hombre, al principi. Al principi, els dos primers partits varen modificar els dos primers partits de fora.
2: Molt bé.
3: I, si vols una dada...
0: Els C.
3: És a dir, tots dos de fora, perquè feien, posaven uns llums, i qui eren els dos rivals i varen jugar els dos primers partits fora ja? Un, dos, que han jugat playoff.
1: Morense 1-1.
3: Morense 1-1 i Pladen a 3-0.
2: Sí.
3: Per tant,
1: duem un punt de
3: 6. Duem un punt de 6. Clar, jo havia de... no sé quant d'equipos sí, que
2: són,
3: punt,
2: són, són de, 7, de 8 equips
3: sí.
2: Jo crec que van arribar a estar un 16
3: però, sí, m'era manco,
2: sí, 16 anys
3: sí, perquè hi havia equipos que duen 0 punts o 15 sí. Però quina casualitat
0: sí.
3: Que tots dos han jugat un playoff
1: bueno, i a part en només un gol a favor i 4 en contra sí, sí, devíem estar baix
2: sí, sí, i sí, després sí. Van perdre contra sí, sí. Mem, Toni, escolta'm l'opció, per favor.
0: Opcions A, 12. Opcions B, 13. Opció C, 15.
2: Jo l'he dit de fora opcions. Jo l'he dit de fora opcions, així que crec que hem de fer cas en la meva intuïció. Sí. O no? 15.
3: Sí, vull dir, és que si no, l'únic que pot haver és diferència de gols, perquè un punt, un 12, un 13 i un 15 devien dur mateix els punts.
1: Per això.
3: Si era un.
1: 15. 4 menys 4.
2: 15, va. La niña bonita.
0: 15. Marcant 15. I resposta... correcta.
1: Va. Oh, el de 15 anys.
3: Cincrats.
2: Vamonos.
0: I després ja tot va anar allà per munt, eh?
2: Sí.
0: I el que ha dit Mateu és perfecte, perquè ho he mirat. Això
3: no,
0: sí
3: no,
0: que...
3: i a més, és que la semifinal del playoff va ser Morense Pla.
0: Pla, correcte. I anem a la darrera pregunta, i més important, bueno, que aquí se decideix tot. Pregunta número 7. Quin ha estat el segon partit on hi ha hagut més gols aquesta temporada que heu jugat vosaltres?
1: El primer és Sant Sardina.
3: Jo crec que sí.
2: El primer és Sant Sardina i anem
3: 4-4.
1: 4-4.
2: I el segon quin és?
1: I el segon haurà estat?
0: El segon.
3: Valen el playoff.
1: Això t'anava a dir?
0: No.
1: El 4-1 també?
2: No, temporada regular.
0: Temporada
1: no som un equip de fer resultats molt avoltats, no. Però... pot ser que sigui perdent 4-0? 0-4?
2: Dile al Jai, de moda ha vengut aquí a vacilar.
3: Bé, però 4-0... no, man, 4-0... també, nosaltres hem guanyat 3-1 un parell de partits.
2: Exacte.
3: No t'hi hauria, ja.
1: I doncs,
3: no,
1: serà...
2: van guanyar 3-1. Hi ha un de 5 gols.
1: Perquè de 4 n'hi ha un parell.
2: Ah, Mateu, això ho domines tu.
0: Ah, Mateu.
3: 2-3, 3-2...
2: No me sona.
1: Ah, no, espera. O que en Llorenç en fa 4. Això deu ser el no, que en fa 4
3: no.
1: I en Charlie 2. Això és el Lleida, pot ser, aquí.
3: No, el Lleida van fer 2-0 aquí.
1: En Llorenç un partit va fer 4 gols.
2: Primera notícia.
1: Sí, sí, jo era de Colòmbia. Va veure per ahir, bo.
3: Aquí van
2: opció, fer... opció, no, no, hi ha opció, no, no.
0: Opcions?
2: Aquí, opcions, sí. Opcions, opcions.
0: Sant Sardina.
2: És el que tenim, vale.
0: Collerense o Petra.
3: Collerense en van fer 6-0. Sí, no, aquí, és el que diu tot en Llorenç.
2: I Petra també.
3: I Petra 0-0 i 2-3.
2: Uep!
1: No, però 6-1 i
3: no, no, 3-2 dins Petra, perdem. 4-4 dins Son Sardina. Vull gols. I Collerense 6.
2: El tens, Mateu, però el tens. Divo, Mateu,
1: divo. Sense el 6-1.
3: El 6-1 sap, però igual, si no l'altre era un 8.
0: Collerense. Resposta. Correcte.
2: Molt bé, Mateu. Collerense B.
1: Sí, serà.
0: Collerense B, 6-1. Vale? I el primer va ser Son Sardina, 4-4, i aquest partit doble és històric.
1: És que ets riquen, va fer 4 en Charlie 2.
3: Guanyant, sí. I vàrem empatar 4-4. En dimecres de vespre, amb un bon fred. Sí.
0: Per tant, aquest equip demostra que pot pujar de categoria i també pot aprovar amb un 10 el test de Ràdio Arbassó. Jo hi toc que m'he equivocat, imagina't. Que m'han hagut de rectificar i tot, eh? Això no ho havia passat mai. Per tant, també, a part de temporada 10 de 10, Ràdio Arbassó 10 de 10. O sigui que ara esperarem demà a la Rua, que també esperi que sigui 10 de 10.
1: Estarem 10 de 10.
0: Supos que pot fer una crida aquí, un sí. Capità, que vengui la gent.
2: Res, gràcies, Toni, per donar-me aquesta oportunitat. des d'aquí volem demanar-vos demà, si no teniu cap altre pla, pollencins i pollencines, que vengueu a donar-nos suport a la rua, ja que començarem en un monument a les 5 i mitja d'hora baixa i anirem cap a direcció a la plaça Major. Després a peu mos acompanyarà Dimonis, Batuquiada, la tropa del soldat cap a l'Ajuntament, on mos faran allà tant l'equip masculí i l'equip femení, no l'hem de deixar de banda tampoc. Mos donaran uns obsequis, per mi, si no vaig errat, hi haurà granissat, però qui vulgui prendre granissat, i després tornarem cap a un monument on hi haurà una mica de tardeo, una mica de festa de cloenda, els jugadors tenim unes sorpreses preparades per tots vosaltres, i res, no, des d'aquí pues, a la gent que ha vengut a veure molt esperant que hi sigueu, i sobretot en unins i nines d'Upollens i Port, pares, mares, veniu, que demà és un dia per celebrar tots junts. És prepatrona, ja sabeu que nosaltres quan d'Upollensins i d'Upollensines ja mos enquelentim a banda de la patrona, així que és un bon dia per venir a fer vots, candidats. Hi haurà gent.
0: Bon dia. Per tant, despedim aquest programa de Ràdio Rosó. Moltes gràcies, Jota, moltes gràcies, Jaume, i moltes gràcies, Mateu, per estar avui aquí entorn nosaltres i demostrar que Upollens i Port segueix encara més endavant. Aquí veurem amb aquesta cançó que fa referència a ells i és l'himne d'Upollens i Port per tots vosaltres.

Bueno, aquesta és la primera cançó que vàrem fer ja fa molt d'anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a l'esconsecal que ens ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla en Plenia.

cane de puta ci troverà.

Celebrar, sense espelmes ni fanar, amb la lluna de...

Ja m'estàs dit que quan t'és entro no serveis. Que no mia, toco el color.

0: l'estació?
1: Sé prou bé que puges a Verdaguer, i és que jo des de joanic que no sé com posar-m'hi, i faig veure que no t'he estat guardant seient, i així molt discretament

La ressaca esborra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

dormen els despertadors. Mai no es desperten les persones. I en algun racó d'aquest desastre, el matí és un sastre que amb el sol i la persiana embasta un vestit de llum sobre el teu cos. Tu i jo seguirem dormint i allargarem el somni de la nit com un borratxo que balla mentre desmunten l'orquestra. Que fora s'ensorri el món, que caiguin mil tempestes. Desfarem amb els peus